0: Me gustas demasiado, te pienso demasiado, una declaració d'intencions, i el que vam pensar per primera vegada quan la vam escoltar nosaltres va ser uau. This is Flash FM. És el meu crack de la setmana, el baby uau de la Karol G, Judelein i Rusowski. Quina combinació tan estranya. Però escolta, que bé que funciona, que fins i tot ha arribat al top mundial. Cançó també amb la cobrim una nova hora. Són les dues d'aquest dimarts, aquí a la que manda.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquí presente Mireia Molina. Escolta, ens anem cap a Puerto Rico, eh? Perseguim el poder del ritme. Ara de la mà de Mike Towers i una de les cançons que ens ha portat aquest estiu. Aquí directament a Flash FM, Luna Namaste.

Ara ja sabem el que li agrada a l'Abat Yal. És el seu dame aquí a Flash FM. Directament des del seu darrer àlbum, el Mascara, la posiquem ara, nostra estimadíssima reina catalana, aquí a Flash FM. Escolta, seguirem amb el poder del ritme per rajant fins al terra, ara de la mà del Jay Wheeler i Lousy, que estan aquí pel seu Delejitos Remix.

0: Camins, somnis i promeses, aquesta nova versió a Flash FM.
1: Què hem de fer sols?
0: Ara amb Sopa de Cabra, Mon DJ i La Su. Quina cançó, com ens encanta i quines sensacions que ens transmet una d'aquelles cançons que no es poden parar de cantar aquí a La Que Manda. Vinga, que ens anem cap a França perquè el poder del ritme no para ni de matinada, eh? Aquí al Moves de J.O., després del seu Maladí, un altre que també sona molt per aquí, per Flash FM, és el Pile. Aquesta, que estic segura que no podreu parar de cantar un cop l'escolteu.

Cara bonita, mucheta te quiero, mare meva. Quines coses tan maques, que ens diuen a la Isa i l'RUVFV en aquest muchacha a Flash FM. This is Flash FM.

0: Escolta, el poder del ritme segueix aquí, eh?
1: Flash.
2: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Vosaltres us quedeu amb el Farruko, la Gracie i l'Steve Aoki. I això que sona aquí a Flash FM, el Ya Pa Qué.

0: Fixa't, un cop més aquí, començant nova hora amb el nostre número 1, el tema més calent de tots els temes calents que tenim a l'aigüera a aquesta hora, aquí a La Camana, el petit OA de l'Anna Mena amb la Lola Índigo per inaugurar 60 nous minuts de ritme que passarem aquí en família. Vinga, va, som-hi, va. This is Flash FM. Més que res, perquè la Mireia ja ha abandonat l'estudi i em quedo jo amb vosaltres fins al punt que comenci el Flash Matí a les 6. 3 onetes encara de ritme per endavant en aquesta matinada de dimarts. Vamos allà, família. Clar que sí, tenim ritme per estona. Jo crec que ho passarem molt i molt bé tots plegats.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem el Cris MJ, tindrem a Floyd Menor, el Nicky Jam i també... el Bad Bunny, amb el baile inolvidable.

S'ha de reconèixer que el seu estil mola molt des de Colòmbia. Aquest tio en els últims anys s'ha fet un forat gros dins de l'escena urbana internacional. És el BL, amb això que es deia No Tiene Sentido. Te l'hem posat aquí a Flash FM, a La Camana, per si necessitaves ritme. Doncs aquí estem, clar que sí, per vosaltres. D'aquí no res, tindrem els francesos Offenbach, o també la Emilia Latini i la Nicki Nicole abans, bueno, el nostre col·lega J.C. Reyes, amb aquesta, que comença tranquil·leta, però després s'enfila cap amunt. Es diu Loquita i l'escoltes a Flash FM.

Si és que de vegades ens entra la vena electrònica, ens entren ganes de tornar als orígens aquí a Flash i Faeva i descobrim perles com aquesta que ens arriba des de Marsella amb l'Ugel i el seu Moving to the Sun al costat de la Ultranaté, que per si no ho sabies era aquesta cantant mítica que havia deixat grans tamarros com aquell Free, el de It's your freedom to do what you want. Bueno, no, no seguiré perquè ara, si no, encara patirem. Estem a punt d'arribar cap a les 4 de la matinada. Ho farem, per exemple, amb Nicky Jam i J Balvin o amb més propostes. Mira, és que ja t'ho dic, ho tinc aquí davant, la villa del Ryan Castro i el Capo, el Quevedo des del Baifo i les Nueva Línia acompanyant-lo amb el Golpito. De moment, el Sergi Domènech amb aquesta producció xulíssima que es diu Molt Malament.

0: No sé quin deu ser exactament el secret que té aquesta cançó pel seu èxit. Potser són les veus de la Karol G, potser són els coros i les bauasses de la Jude Line també que li donen el toc, o també el rotllo indie del Rosowski col·laborant, o potser és la producció fantàstica del Tiny, que també és un dels asos de la indústria. Tots plegats, tots junts a l'estudi per fer això que es diu Baby Wow, que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. Sí, senyora, i per això l'hem fet servir per començar nova hora de ritme, quan ja passem uns minutets de les 4 de la matinada. Família, d'aquí no res, tindrem el Mike Towers, també Danny Six i Itzkit, amb un tamarro que es diu Que s'aturi el temps, igual ja el coneixes, o des d'Argentina, Los del Espacio.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, us acompanyo una hora més, de fet dues, fins que es posi l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero amb el Flash Matí. Fins a les 6 us quedeu amb mi. De moment us proposo aquesta. Què us sembla? Com m'agrada. És Gordo, el DJ i productor, amb això que es diu Loco Loco, sonant a Flash.

Una cançoneta que s'ha colat aquests últims mesos a totes les llistes de reproducció, si vols escoltar electrònica tranquil·leta. Doncs aquesta és una opció boníssima. Des de Sud-àfrica, Ximza, amb això que es diu Fire, Fire, Fuego, Fuego, que deien. Ho escoltes aquí, el poder del ritme, després de passar-nos, per exemple, per Argentina amb Los de l'Espacio i abans d'anar, tornar, vaja, cap a Puerto Rico, perquè tenim preparats ja l'Omar Kurz i el Jay Wheeler. Amb quina, si no? Doncs amb el de Lejitos Remix.

És una vegada més el Mike Towers demostrant que segueix en forma el Young King, traient cançonetes bastant de forma seguida i, a més, doncs, convertint-se en hits. Després de l'Una Namàs, fa unes setmanetes va publicar això que es diu Carita Feliz i vam decidir que era bona per fotre't ritme, per fotre't energia, i per això te la posem aquí a Flash FM. Una mica de psicologia barateta, en aquesta cançoneta del Mike, el nostre col·lega. Doncs, bé, li comprem, la veritat, perquè la seva veu és molt xula i la producció és bona. Passem ja del punt de quarts de 5 del matí. Tindrem el Bizarrap amb la Young Miko o el Mora amb Zetangana. Primer, però, allò, importància lo importante, que deia aquell, anem a pams, primer d'una, després l'altra, i així arribarem a, doncs, on vulguem arribar, on vulguem arribar. Mira que xula aquesta, que positiva, vibrant, es diu El Xiringo, porta les veus de Henry Méndez i te la posem aquest estiu aquí a Flash FM perquè la disfrutis, perquè la gosses.

Reus al costat del gran Manuel Turizo. Es diu La Semana, aquesta cançoneta, doncs bé, elegant, es podria dir elegant, seria l'adjectiu per descriure-la, i que entra bé aquesta hora quan passem uns minutets de 3 quarts de 5 del matí en aquesta matinada de ritme. Aquí a Flash FM, mira com riuen aquest parell. Anem a canviar una mica el rotllo, no? Voleu una mica de festeta o què? Doncs va, per arribar a les 5 en punt, tindrem una mica de Màquina Time, el Rayos de Sol, el nou remix, o també la Marina està morena dels Figaflaues. Per tant, això ho convertirem en una autèntica festa major. I si hi ha festa major, què ha de sonar també? Doncs això d'aquí, t'anava a dir, mira. Sí, sí, tal qual, eh? Anem així avui. Vinga, una mica de Danza Kuduro. Danza Kuduro.

0: Flash FM. Són les 5. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: És el Petitó, eh? Un tema del qual a mi m'agradaria saber realment qui canta aquests coros del final, eh? Perquè no són només l'Anna Mena i la Lola Índigo, aquí estan molt ben acompanyades, segur, per un cor, una mena de gent que està aquí darrere, que doncs li dona un toque especial a aquest final de la cançó, que és el nostre número 1 de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. Sí, senyora, i per això l'hem fet servir per començar nova hora de ritme. Jo sé que és molt d'hora, que molts i moltes us aixequeu a aquesta hora, que encara queda una hora perquè si comenci l'interactuar amb l'Héctor Ortega. Per tant, si necessiteu ritme, aquí estem.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem el Fate, tindrem la Becky G al costat del Bad Bunny, o també tindrem una mica de Hausete per animar-vos a aquesta hora amb aquest tema tan xulo, tan optimista, tan eufòric, et podria dir, a aquesta hora, eh? Va, que ja saps quina és, des d'Holanda, als Anotter, amb això que es diu Talk to You. Bon dia, família.

Aquest és l'Omar Kurz, el OG des de Puerto Rico, amb això que es diu Coco, eh? Cremita de vainilla con coco, que diu ella en aquesta cançoneta, molt agradable, molt tranquil·leta, elegant, per passar ja 20 minuts de les 5 del matí aquí a la cabana, Flash FM. De fet, un tema que s'inclou dins del seu últim disco, que es deia Por si mañana no estoy. Jo et confesso, ara aquesta hora, que no ens escolta ningú, que encara no m'ha escoltat sencer, però sí que tot el que totes les que he escoltat fins ara m'han agradat, per tant... Bueno, ja sabeu que a mi jo compro qualsevol cosa de l'Omar Kurz, però m'hi he de posar, he de fer deures encara, realment, amb la seva música. Anem ara amb un altre crack des de les Canàries. No és el Quevedo, és una mica com si fos el seu deixeble, el Lucho RK. Aquest estiu ho està patant amb aquesta novetat que et posem aquí a Flash, que es diu Aire i sona així. Bebe, caí de malo, que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a tatar.

0: 100% ADN Flash FM, ADN Ritme. Són el Kid Voodoo i el JC Reyes col·laborant tots junts per fer això que es diu Me Mareo, que ens apropa tranquil·lament cap a les 6 del matí. Ja sabeu que a les 6 comença el Flash matí, per tant, no queda gaire perquè si posi l'Héctor Ortega... This is Flash FM. I ell engegui el despertador de Flash FM, el nostre estimat Flash matí. Aquests últims 15 minuts posaré bona música, posaré bon ritme, us ho prometo, perquè tinc preparat el Farruko amb el Pepas o el Maladí del Mauvais Jo.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo us he acompanyat en 3 hores de ritme aquesta matinada i m'acomedo amb un tabarro dels grossos. Què us sembla aquesta? Una mica de Quevedo, el veritable baifo, la cabra d'aquest estiu. Va, família, que d'aquí no res comença el Flash matí. Fins

0: Doncs efectivament, són les 6 del matí.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Anem per feina, va.
1: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: 6 del matí, dimarts 15 de setembre, en marxa. Obrim avui amb la Carol i companyia. Bon dia.

0: me gustas demasiado. ¿A quién le diría o a yo, Me gustas demasiado, no puc evitar, Baby, wow! És la bitxota, la Karo G, amb Judelín i Rusowski, el mateix paio del Malibú, els tres junts plegats aquí, en aquesta cançó, Baby Wow, que aquesta setmana ocupa la casella de Mega Crack i, a més, per segona setmana consecutiva.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Bueno, què tal? Benvingut i benvinguda. Ara mateix les 6 i 4 minuts d'aquest dimarts. Avui iniciant aquesta segona meitat del mes de setembre, 15 de setembre. Aquí l'Héctor Ortega estem posant en marxa tot l'engranatge, tota la maquinària d'aquest programa, que ja sabeu que té una durada exacta de 5 hores. Per tant, des d'ara i fins les 11 del matí, anirem aquí despertant el país, espavilant el personal, sigueu on sigueu ubicats al mapa, i sigui quina sigui, com sempre, ja sabeu, la vostra situació. Només faltaria, Només faltaria. Si esteu treballant, tornant cap a casa, anant cap a la feina... Bueno, en fi, en definitiva, el tema és que voleu bona música, suposo, si no, doncs potser tindríeu un altre programa. En tot cas, aquí us podem assegurar una molt bona estona, una bona selecció de ritme, evidentment, aquestes cançons que decidim fer sonar una rere l'altra, especialment per tu, que estàs a l'altra banda, ben adormit i ben adormida, Tenim per aquí el Justin Bieber de seguida, el Sech amb el Jayco, a Bizarrap, a Quevedo... O Quevedo, que sonarà més d'un cop, per sorpresa de ningú, Aquesta no te l'esperaves, no? Jo crec que sí. Bueno, escolta, doncs aquesta és la idea, d'acord? I avui també tindrem per vosaltres, al lloro, una entrada doble pel Festival de la Velocidad. Aquesta setmana, cada dia, us estem convidant al circuit de Barcelona, Catalunya, a principis del proper mes d'octubre. Aquest esdeveniment, el Festival de la Velocidad. De seguida, llancem la pregunta del dia. De seguida obrim el WhatsApp també perquè ja pugueu començar a participar.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Al ritme del Flash Matí. Benvinguda, benvinguts. Obrim el Baifo, Quevedo, nueva línia, al Golpito. Bon dia, va.

0: Aquest li va dir, mira, saps què? Si te'n vas, vés-te'n, però del tot, eh? Si lo, tal, no... A mi no me llames, llama el 911, va dir. El setge amb el Jayco, que li va fer la remescla posterior. 911 Remix a Flash FM, de nou en aquest Flash Matí, que hem posat en marxa fa pocs minuts, de 6 a 11, com més habitual, com cada dia, a Flash FM. I avui també amb regals per a vosaltres, evidentment. Avui tenim en joc una altra entrada VIP doble perquè aneu al Festival de la Velocidad de Barcelona, al circuit de Barcelona-Catalunya, poca broma, que us convidem de nou al circuit de Montmeló per viure en primera persona aquestes carreres de cotxes esportius, marques com Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, McLaren... Bueno, guapíssim, si us mola el tema del motor. Hi haurà concentracions de cotxes, podreu fer una cursa a peu per la pista del circuit. Bueno, molt guai, molt guai. Si voleu una d'aquestes entrades, ja podeu començar a contestar la pregunta d'avui, que és la següent, ja que parlem de velocitat i tal. Quina és la cosa més ràpida que heu fet mai? No me'l penseu, no me'l penseu, no me'l penseu. És que no teniu remei. No teniu remei. Quina és la cosa més ràpida que heu fet mai?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 0513.
0: Si voleu, tenim el WhatsApp operatiu des d'ara mateix, 628 06 0513, que és el més ràpid que heu fet mai. Entrades en joc pel Festival de la Velocidad del 2 al 4 d'octubre. Som al Flash Matí, sona Romeo Santos. Por poco.

Estàs de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit.

0: Aquest és el Beauty and a Beat de Justin Bieber amb la Nicki Minaj, un himne d'aquests que no podia faltar en aquest dimarts al matí, a primeríssima hora del dia per engegar els motors, no?
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el flash matí.
0: Nosaltres ja formem part d'aquest comando matiner, per intentar canviar aquesta cara de son que porteu. Ara fem-ho amb Bad Bunny, per què no? Amb un baile inolvidable.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Hem estat analitzant algunes llistes de cançons de l'estiu d'anys enrere. L'any següent del Tiburón va ser la d'Enrique Iglesias, la de Bailando. Hauríem de parlar del Dragostea Dintei. Opa.
2: Voy a hacer un corral.
1: ¿Tú te'n recordes d'això o no?
3: Opa.
2: És un tremendo temazo, això.
3: Ai, passa guarrillo. Opa.
1: Jo voy a hacer un corral. Són aquelles cançons que envelleixen malament, eh?
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

van fer plegats aquesta Music Sessions 48, és a dir, la bombona de tota la vida ja, eh? De tota la vida. Som al Flash Matí i ens apropem a 6:45 ara mateix d'aquest matí de dimarts 15 de setembre, ben d'hora pel matí, ben fosc encara, i vosaltres aquí al peu del canó, eh? Bravo, bravo! Nosaltres de seguida repassem el temps amb el Jan Ponsa, que avui el tenim de tornada, eh? Ja me l'he trobat per aquí pel passadís, eh? Dic, hosti, Jan, benditos los ojos, tío. De seguida es passa per aquí, per l'estudi de Flash FM. També la Paula Montes per repassar els primers titulars del dia. I nosaltres, mentrestant, doncs, seguim repartint el bo i millor del ritme, que és el que millor se'ns dona, eh? Una altra cosa, no sé, però... Seleccionar temes, sens dubte, sí, eh? Aquesta és Se pone la snack, del Cano.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dilluns climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics d'aquí al 2031. Així ho ha assegurat el cap de l'executiu en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà avui el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. D'altra banda, la crisi a Ceuta passaria a facturar el Partit Socialista en unes eleccions si se celebressin ara. Tot i que els socialistes encara serien el partit més votat, segons el Centre d'Estudis Sociològics, cauen 2 punts respecte de l'anterior baròmetre i aquesta caiguda permet al Partit Popular retallar-li distància. I Oasis actuarà a Barcelona. La banda ha anunciat aquest dilluns a la tarda la seva gira mundial i farà parada a la capital catalana. Serà els dies 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A partir d'aquest dilluns i fins al 17 de setembre, tothom que vulgui intentar aconseguir entrades s'haurà de registrar al web oficial del grup. Després es farà un sorteig i entre tots només uns milers podran accedir a la venda d'entrades. Els esports. Avui comença la 6a jornada de la Lliga. A les 7 de la tarda, l'Espanyol visita el Rayo Vallecano i a 9:45 de la nit, l'Elx rep el Real Madrid. El Barça haurà d'esperar demà per jugar el seu partit de Lliga a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. I avui al migdia sabrem quin és el camp escollit per jugar a la final de la Champions del 2029. De moment, el camp del Barça és el màxim favorit i només competeix en Wembley.
0: Flash Matí a Flash FM.

0: Aquest es diu Un Ana Más. És el Mike Towers a Flash FM. Un Ana Más. De nou en aquest flash matí del dimarts d'aquest 15 de setembre del 26 que estem engegant amb una mica de bona música per aquells i aquelles que no voleu tampoc que us fotin la xapa des de primera hora del dia, perquè no és plan, eh? Què passa, Jan Ponsa? Bon dia de nou, tio.
1: Hola, bon dia, Héctor.
0: Bravo, Jan, el tenim de tornada. Ole, mira, t'aplaudiria. I tot l'equip d'aquí del programa, què passa? Que estem sols a l'estudi, sí. Seria trist, mira.
1: Sí, exacte. Poc
0: és com trist tot. Bé, no ho farem, tirarem aquí enllaunats. I ja està.
1: Perfecte.
0: Fàcil. Bueno, avui, Jan, ja que tornes, et faré la mítica de preguntar-te la pregunta del dia, tu també. Perquè em diguis que no te l'has pensat i passem a una altra cosa, vale? La pregunta d'avui, Jan, què és... La cosa que més ràpid has fet mai. Jo que sé, una previsió del temps. No me'l pensis, no me'l pensis tampoc, eh? Pillada.
1: Pillada, no ho sé.
0: Pillada.
1: Tu què diries?
0: Jo? Hosti, nena, clar, és que em pilles també, tio.
1: O què diu la gent?
0: La cosa més ràpida que has fet... Bueno, una persona diu, lo más rápido que he hecho nunca fue pasar de solo voy a mirar a aceptan tarjeta.
1: Ah, clar, ja passa, això.
0: Saps o no? Ara pensaré també jo, va. Jo pregunto molt, però no penso mai. De moment, Jan, el dia com es presenta aquest dimarts?
1: Doncs mira, la previsió també avui ha estat ràpida perquè farà sol a tot Catalunya, tant al matí com a la tarda. Com a molt aquesta tarda que això d'algun núvol que farà bonic a punts del Pirineu, però vaja, poca cosa més. Temperatures màximes encara altes. 35-36 graus a l'interior del Pla Lleida, 33 o 34 a l'interior de les comarques de Girona. Però atenció, perquè demà les temperatures baixen bastant, i a més també plourà amb moltes ganes, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Per tant, aneu buscant el paraigües de cara a demà. De moment, avui, dia molt tranquil, amb molt sol, poseu-vos crema solar.
0: Molt bé. I les temperatures d'ara mateix com estan? Quines són?
1: A Olot, 14 graus, a Mas de Barberans, 19, a Tírvia, al Pallars Sobirà, 12 graus, i al Pont de Suert, 10 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies i fins aquí una estoneta, tio.
1: Fins ara.
0: Fins ara. El tema és aquest, que és la cosa més ràpida que heu fet mai. Jo crec que para una alarma, allò que comença a sonar l'alarma i pas! De cop ja l'has parat i dius, collons, que ràpid sóc això, no? I tan lent en altres coses, A canvi, us estem sortejant avui també una entrada doble perquè aneu al Festival de la Velocidad del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona, Catalunya. 628-06-05-13 és el WhatsApp del Flash Matí.
2: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
3: Que fort.
2: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una. Fuera.

0: Aquí anava amb aquesta E que et surt allà al mòbil quan no tens cobertures. Eh? Sin senyal, diu el Quevedo.
1: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Va, així ens despertem nosaltres amb tots aquells flaixeros i flaixeres que esteu a l'altra banda intentant, jo què sé, ubicar-vos una mica, no? Doncs vinga, va, aquí és dimarts 15 de setembre, gairebé 3:15. I ara sona BL, No Tiene Sentido.

0: Aquest estiu de lejitos és del Jay Wheeler i de l'Omar Kurz, el tio, el paio de Puerto Rico, que li va fer aquesta versió, aquesta remescla, el tema del Jay Wheeler. De lejitos remix a Flash FM. Un cop més, avui en aquest Flash matí de dimarts. Molt bon dia. Si ara connecteu amb nosaltres, és un molt bon moment, sens dubte, per fer-ho, Per què no? Però en qualsevol moment del matí és un bon moment per incorporar-te. Però, mira, ara mateix així t'emportaràs de pas una informació molt rellevant pel que fa a les festes Flash FM, pel que fa als esdeveniments marca de la casa, i és que aquest cap de setmana, lloro, perquè això és molt totxo, això és molt guai, molt bèstia, aquest cap de setmana Flash FM a terra, a Vic. No un lloc qualsevol, sinó el Mercat de Música Viva de Vic. És que estem preparant un escenari especial, un escenari molt xulo, que ubicarem davant de la Farinera de Vic aquest cap de setmana, divendres 18 i dissabte 19 de setembre, amb els DJs més representatius de l'escena electrònica catalana i també des de Flash FM, doncs un parell de DJs, que serà el Domena i que us parla l'Ortega, vale? Per tant, Mercat de Música Viva de Vic. Aquest cap de setmana, divendres i dissabte, estarem davant de la Farinera, un dels edificis emblemàtics de la ciutat. Seran, mira, si sé fer mates de la manera correcta, seran 4 hores divendres i 6 hores dissabte de sessions. En Domena us espera divendres entre les 7 i les 8 del vespre i jo us espero dissabte entre 8:45 i les 10 de la nit. Per tant, Vic, aquest cap de setmana, Flash FM a terra allà, al Mercat de Música Viva. Tenim moltes ganes. Si voleu més info, la teniu tota a flashfm.cat i també a les xarxes de Flash FM. De moment estem posant els pilars d'aquest dimarts, va.
1: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Va, ho aconseguirem, sens dubte.

0: Estic convençut que haureu recordat alguna història, alguna nit de festa o alguna persona, fins i tot, eh? Amb aquesta cançó, per exemple, la del José de Rico, Henry Méndez, l'any 2012, van crear aquest Noche de Estrellas i es va convertir en tot un himne, eh? Si no te tengo yo. L'escolteu a Flash FM, a l'emissora del ritme, en aquest dimarts al matí.
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa, Flash Matí.
0: Efectivament, sona Ugel, va, moving to the...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a obrir un debat de país sobre l'educació per portar-la, ha dit, a l'excel·lència. L'anunci arriba enmig d'un malestar del sector a Catalunya i just després de la publicació d'uns resultats a l'informe PISA, dels quals han quedat fora els centres educatius catalans. Ha estat una de les principals fites que s'ha marcat el president de la Generalitat en la conferència celebrada amb motiu dels 2 anys de la seva presidència. D'altra banda, la jornada d'aquest dilluns ha estat marcada per les preocupacions dels avenços de la intel·ligència artificial i ha tingut com a protagonista els grans magnats de la indústria alertant dels futurs riscos que pot comportar, demanant una pausa urgent. Enmig de tot plegat, Donald Trump ha rebaixat les preocupacions del sector i ha dit que el que necessita la IA és un president fort i intel·ligent. I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. Segons ha avançat El País, els fets van passar al migdia de dissabte a prop de la urbanització Aigua Viva Park. La Divisió d'Investigació Criminal ara s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. Els esports. Avui comença la 6a jornada de la Lliga. A les 7 de la tarda, l'Espanyol visita el Rayo Vallecano i a 9:15 l'Elx rep el Real Madrid. El Barça haurà d'esperar demà per jugar el seu partit de Lliga a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. I avui al migdia sabrem quin és el camp escollit on juga la final de la Champions del 2029. De moment, el camp del Barça és el màxim favorit i només competeix amb Wembley.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Anna Mena, Lola Índigo, líders indiscutibles de la llista de Flash FM per segona setmana consecutiva. Què passarà dissabte? Ah, què passarà? Sorpresa, Gemma Manzanero, bon dia!
1: Bon dia a tothom, què tal, Héctor Ortega?
0: Bon dia, penya, flasheros, flasheres, si esteu aquí a l'altra banda, esteu així, eh?
1: Ai. No, home, no, vinga, va, amunt!
0: Desperteu-vos, va, que som al Flash Matí i estem precisament buscant una miqueta la solució, el remei, sí, aquesta mandra i aquesta son que porteu a sobre, eh?
1: I tant, i tant.
0: A més, avui també amb entrades dobles perquè aneu al Festival de la Velocitat de Barcelona.
1: Sí,
0: Festival de la Velocitat de Barcelona.
1: Olé.
0: Del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona, Catalunya, per viure en primera persona les GT World Challenge, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, etcètera, etcètera, eh? Valentino Rossi, que tornarà a competir, i allà hi haurà de tot, eh? Concentracions de cotxes, competicions de car audio, un village molt guapo, i aquest cap de setmana, el dissabte a la tarda, us podeu també inscriure a la cursa solidària a peu per la pista del circuit. Llavors, us hem fet una pregunta. La canviem, no per un tema.
1: La canviem
0: rectificats
1: perquè,
0: de savi, eh?
1: Perquè és més xula. Jo crec que té més suc, podríem dir.
0: Fem una pregunta més fàcil i amb més suc, com diu la Gemma Manzanero.
1: La pregunta és com li dieu al vostre cotxe, vale? Quin nom carinyós o quin nom li poseu. Per exemple, jo li poso Mufasa, perquè
0: Mufasa
1: és un león. Saps?
0: Un set león.
1: Poc original, però...
0: Mufasa. Està bé, està guai, està guai.
1: Escolta, he conegut cada persona... Tu com li poses el teu?
0: La perla blava. La perla blava.
1: Doncs vinga, va,
0: la perla azul.
1: El vostre nom, el 628-06-0513.
0: És un cotxe bastant antic, ja, molt antic. Quasi 20 anys té el cotxe.
1: Ostres, Déu-n'hi-do,
0: aguanta, allà, com un campió, llavors, és la perla blava.
1: Li tens carinyo, sí, senyor.
0: Va, digueu la vostra.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Ja podeu participar, bueno, des de les 6 que podeu participar, i podreu fer-ho al llarg d'aquest programa fins les 11, d'acord?
1: Molt bé.
0: Quin nom li poseu al cotxe? Com li dieu al vostre cotxe? 628-06-0513. En joc entrades pel Festival de la Velocitat. 7 i 7 minuts ara mateix.
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: I espavila, vinga. Sona Aïssa i companyia. Aquesta es diu Muchacha. Molt bon dimarts.
1: Bon dia.

Aquest és l'himne del Juan Magán i de Don Omar. Es diu Ella no sigue modas, eh? Doncs per què no? Perquè ella era, doncs, molt més original, eh? Ella no sigue modas, un dels clàssics de l'electro latino que sonarà, sens dubte, aquest dissabte a Besalú, perquè estarem presents per la festa major de Besalú, d'aquest poble tan, però que tan maco, tan espectacular i tan xulo, que ens fa molta il·lusió visitar aquest dissabte 19. L'Edgar Manchado i servidor Héctor Ortega, a partir de les 2 de la matinada aproximadament, després de la divan, us esperem als claustres de Besalú. No hi falteu. Ui.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 44.033.
1: Sèrie...
2: El 22.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
4: Mm-hmm.
3: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
3: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència destacada i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Jo seria tot des de centrar-se a trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
10: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
11: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
10: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
11: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
12: Come on,
13: let's go.
12: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
14: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. Flash Matí.

0: Aquest és el Timber de Pitbull i de Queixa del 2012. A Flash FM, de nou, bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Escolta, espero que no tinguis cap tipus de queixa de que haguem posat aquesta cançó, eh?
1: Molt gràcies, Héctor Ortega. Bueno, escolta, el Pitbull, eh?
0: Què passa, el Pitbull?
1: És un calb que va reunir a 22.141 calbs.
0: És veritat.
1: Encara que eren alguns postissos, eh? No eren de veritat les calbes, eh?
0: Vaja, trampós.
1: Però va fer un rècord Guinness.
0: És veritat, eh?
1: 22.141 persones.
0: Que bèstia, tio. Quin tio aquest, el Pitbull. Estava fins i tot a la sopa en aquella època. Estava a tot arreu, eh?
1: Era el Quevedo i el Bad Bunny d'ara. Era Bad Bunny d'ara, tio.
0: Tota la raó del món, eh?
1: Que temazos.
0: Bueno, va, una de Remember per aquest matí de dimarts a Flash FM. Som al Flash Matí, és 15 de setembre. Sona Quevedo, sona La Graciosa. Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, va ser ahir a Andorra. Va reiterar el suport del govern espanyol a l'acord d'associació durant la seva primera visita oficial al país. Álvarez va qualificar el projecte de gran transcendència per al futur d'Andorra i va defensar que l'accés al mercat europeu serà positiu tant per Andorra com per als territoris veïns. El ministre també va mostrar la predisposició d'Espanya a col·laborar amb Andorra en el control fronterer davant de l'aplicació del nou sistema Entry-Exit, tot apuntant que caldran mecanismes permanents de cooperació. Segons Álvarez, l'eventual acceptació de l'acord d'associació reforçaria encara més aquesta necessitat. I Andorra acull una trobada de presidents a parlaments de petits estats amb representants de 8 països, inclòs el nostre país. Els participants han signat un memoràndum que formalitza la reunió, que celebren anualment i que servirà com a base per establir una trobada dels representants legislatius dels petits estats dins de les diferents delegacions parlamentàries. Altres temes. L'índex de preus al consum s'ha situat en el 4,8% durant el mes d'agost, segons dades d'estadística. La xifra representa un augment de 6 dècimes respecte al 4,2% registrat al juliol. Els grups de transport, vestit i calçat i aliments i begudes no alcohòliques són els que han contribuït a l'increment de la inflació. En canvi, la inflació subjacent ha baixat una dècima que se situa en el 3,7%. Anem a Canillo. El comú preveu passar dels 450 punts actuals de recollida de residus a uns 300 amb una nova concessió adjudicada a una empresa conjuntament per les 7 corporacions comunals. En el cas de Canillo s'ha aprovat un contracte de 10 anys amb un cost anual de 528.000 euros. I parlar dels atractius turístics de Canillo, el pont tibetà i el mirador del Roc del Quer han registrat 119.000 visitants entre els mesos de gener i agost, gairebé un 5% més que el mateix període del 2025. L'augment de l'afluència també s'ha traslladat als ingressos amb una facturació que ha crescut prop d'un 7% i se situa en 1,46 milions.
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
3: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: No sé tu.
1: No sé tu, però a mi me gusta hacerte.
0: No sé tu, Conci. És el remix del Psycho i de l'Arcángel, del tema original d'aquest paio de Miami. Miami me lo confirmó. Conci, exclusivo remix a Flash FM.
2: La maravilla.
0: Som al Flash Matí, el despertador que us posa més música de bon matí. Ens hi hem posat a les 6 i us acompanyarem fins les 11, vale?
3: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: De moment, passen 5 minuts ara mateix de 2:15 d'aquest dimarts 15 de setembre. Jump!

0: Bizarrap amb la Music Sessions número 0 del Daddy Yankee. De nou a Flash FM. Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Avui tenim de tornada al Jan Ponsa. Bravo, Jan, bon dia, tio.
2: Bon dia, tio.
0: Escolta, de seguida anem al WhatsApp. Avui us regalem també una entrada doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona. De seguida recuperem algunes de les respostes que ens heu enviat a través del WhatsApp del Flash Matí.
1: Vale.
0: Abans, Jan, com es presenta el dimarts, tio?
2: Doncs bastant tranquil, la veritat. Dia bastant assolellat, tant al matí com a la tarda. Com a molt algun núvol decoratiu a punts del Pirineu. Temperatures màximes força altes, avui 35 o 36 graus a l'interior del Pla de Lleida, 33 o 34 a les comarques de Girona. I atenció, perquè demà a la tarda tornarem a tenir ruixats i tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Per tant, aneu preparant el paraigües.
0: Vaja. Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
2: A Font-rubí 23 graus, a l'Aldea 18, a Tremp 15 graus, i a Prades, 9 graus, aquí fa fresca.
0: Molt bé, Jan. Està guai la fresqueta matinal també, tant en tant, eh? Abrigueu-vos, però no agafeu un refredat tontorrón de setembre, no.
1: Sisplau, cuideu-vos.
0: Fins ara, Jan.
2: Fins ara.
0: De parlar de la Blanquerna, perquè encara esteu a temps de trobar una universitat que assoleixi els vostres objectius, saps?
1: Vale, sí.
0: La teva universitat, Blanquerna. Allà tenen les últimes places per als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa!
3: Flash Matí. Café a la mà, lleganyes als ulls i rim.

0: Es diu La Setmana, Elena Rose amb Manuel Turizo. El flash matí d'aquest dimarts. Molt bon dia a tothom. Molt bon dia.
1: Hola, hola, bon dia. Què tal, Héctor?
0: 15 de setembre, la tonteria. Gemma de Weiwei, anem al WhatsApp del programa. Avui sortegem una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre.
1: Exacte. Per participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos com li dieu al vostre cotxe, de manera carinyosa.
0: Va. Idees, idees. Aviam, mola.
2: Bon dia, flasheros.
1: Bon dia.
2: Jo al meu cotxe li dic Black Mamba.
0: Black Mamba.
2: Perquè és tot negre.
1: La Mamba
2: i
1: negra.
2: I es veu agressiu.
0: Agressiu. Dame un guier. Black
1: molt
0: Mamba.
1: Molt bé, molt bé.
0: Com li dieu al vostre cotxe? 628-06-0513. Hola.
3: Hola, bon dia, flasheros.
0: Què passa, tia?
3: Jo al meu cotxe li dic Golfito Putón. I allò de Putón és perquè és vermell.
1: No.
3: Però no parlo més.
0: Sí.
3: Vinga, no, que passeu no. Molt bon dia.
0: Què hauràs fet tu? No. Què no hauràs fet tu en aquest cotxe?
1: Aquell cotxe ha vist moltes coses.
0: Aquell cotxe té allò... Bueno, és igual, no?
1: Té l'ataca.
0: No l'ataca, però saps quan? Bueno, és igual, no cal entrar.
4: Bon dia, flasheros. Doncs mira, jo ara no li poso nom perquè és justament nou i encara no sé quin nom posar-li, però abans tenia un Corsa vermell amb dues ratlles blanques i tothom li deia que era Rayo McQueen. Li tenia molt, molt de carinyo aquest cotxe, però ja, pobret, es va haver de canviar.
0: Ai, el
4: Rayito. Sí, Rayo McQueen.
0: Ai, el Rayito.
1: Bueno, m'he pensat que diria el Cocas.
0: Per favor. Digueu la vostra, va, participeu a través del WhatsApp del Flash Matí.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Regalem entrades dobles pel Festival de la Velocidad al circuit de Barcelona, Catalunya.
1: Sí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Deinesa Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident a la T310 a l'altura de Riudoms que obliga a obrir un pas alternatiu i provoca menys d'un quilòmetre de retencions en ambdós sentits de la marxa. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim congestió habitual, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions al vessant Besòs per la C58, sobretot a Sant Quirze del Vallès en direcció al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten per la B20 a Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs deixen retencions també a les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat també tenim circulació intensa per la A2 i la B23 amb direcció Barcelona des de Pallejà i el Papiol. També al Vallès es fan retencions, sobretot a la AP7, a l'altura de Mollet del Vallès en sentit nord i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Molt bé, Ferran, gràcies.
1: I és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
4: 45.712.
5: Em toca. Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
7: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
8: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien... 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
8: Més info a Aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
11: Oh. Apunta aquest nom. Niway BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Newway passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Newway pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
12: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
13: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
15: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
16: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
15: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
13: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

Díselo, díselo, Mimi. La Lola Índigo, així sona la reina. Un tros de tema que avui fem servir a Flash FM per espavilar el personal. Va, que ja ha sortit el sol fa estona, eh? I vosaltres també segurament ja deveu estar al peu del canó un dia més. Sona Cano ara.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a obrir un debat de país sobre l'educació per portar-la a l'excel·lència. L'anunci arriba enmig d'un malestar del sector a Catalunya i just després de la publicació d'uns resultats a l'informe PISA, dels quals han quedat fora els centres educatius catalans. Ha estat una de les principals fites que s'ha marcat el president de la Generalitat en la conferència celebrada amb motiu dels 2 anys de la seva presidència. D'altra banda, la jornada d'aquest dilluns ha estat marcada per les preocupacions dels avenços de la intel·ligència artificial i ha tingut com a protagonista els grans magnats de la indústria alertant dels futurs riscos que pot comportar demanant una pausa urgent. Enmig de tot plegat, Donald Trump ha rebaixat les preocupacions del sector i ha dit que el que necessita la IA és un president fort i intel·ligent. I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. Segons ha avançat El País, els fets van passar al migdia de dissabte a prop de l'urbanització Aigua Viva Park. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. Els esports. Rodri ha donat les claus perquè el Barça torni a guanyar les Champions. El migcampista creu que l'equip ha de ser més consistent i més sòlid. A més, en aquesta entrevista al Mundo Deportivo també ha manifestat que el Barça no és favorit a guanyar aquesta competició. I avui comença la 6a jornada de la Lliga. A les 7 de la tarda, l'Espanyol visita el Rayo Vallecano. El Barça, però, haurà d'esperar demà per jugar el seu partit de Lliga a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander.
0: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: es diu així, aquesta cançó de la Karol G amb Judeline, Judeline, o com es pronuncia el nom, no sé greu, no ho desconec.
1: Judeline. No passa res.
0: Direm Judeline, vale?
1: Judeline.
0: Judeline, perquè m'agrada més.
1: Vale.
0: I el Rusowski, Baby Wow, segona setmana consecutiva com a mega crack a Flash FM. Baby Wow,
1: wow!
0: Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, wow.
0: Wow, quin matí avui, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Quina son, eh? Quina mandra, eh? Queda tot avui, eh?
1: Això cada dia, eh?
0: Bueno, però els dimarts és allò de dir, fuà, xaval.
1: Són una caca.
0: Com aguanto jo aquesta setmana sencera? Per favor.
1: I el que queda, eh?
0: I el que queda. Bueno, ho aconseguirem, va. Si més no, aquí posarem aquell primer granet de sorra per intentar que el vostre dia arrenqui molt millor, eh? Des de les 6 i fins les 11 al Flash matí d'aquest 15 de setembre.
1: Sí, senyor.
0: Tenim titular, Gemma.
1: Parlem d'una parella de Chicago que van robar les maletes.
0: Va, va, va. Ja són ganes de destrossar el casament, eh?
1: Ostres, a mi em maten, eh? Perquè van ser 6 maletes 2 dies abans del casament, però és que dins de les maletes hi havia els vestits de nuvis, roba, sabates i altres objectes importants pel casament, d'acord?
0: Què passa? No,
1: que els Mossos d'Esquadra van localitzar a unes persones sospitoses en descampat, al Prat de Llobregat, mentre estaven remenant allà les maletes, d'acord? I van recuperar gairebé totes les pertinences de la parella i es van poder casar.
0: Bé.
1: I van ser feliços i van menjar anissos, d'acord?
0: Llavors la cosa millora molt.
1: Doncs sí, menys mal, perquè ja et dic, imagina que vas a casar i perds l'anell, es van donar el sí, vull.
0: Molt bé, es van casar. Bravo, bravo.
1: La, la, la, la, la,
0: allà, arrossant el pal, però...
1: Però literal,
0: el que importa és que es van poder casar,
1: literal.
0: Molt bé.
1: Literal.
0: Escolta, va, així engeguem nova hora d'aquest programa.
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash matí i espavila.
0: I ara ens espavila la Shaki. Oé, oé, no podia faltar el tema del Mundial de la Shakira i Burna Boy, que es diu Dai, Dai. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Solucions i no problemes. Figa Flowers a Flash FM, Flash Matí de dimarts. Bon dia. Bé, va.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Ara mateix les 8 i gairebé 12 minuts. Sona Ugel, Moving to the Sun.

0: Quevedo, de nou, bé, Senos del Baifo és del seu primer àlbum, aquí serà per temes del Quevedo. En aquest cas, amb Mike Towers a Flash FM, al Flash Matí.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: l'11 d'octubre del 1972.
2: I el número de la sort, el...
3: el 7.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi?
5: Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
6: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
7: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
8: La veritat és que va sobre rodes.
7: Tan content estàs?
8: Això també.
9: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. A mimir.com. Així com sona. A mimir.com. Un cercador d'hotel senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a mimir.com tens atenció personalitzada les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs hores d'ara està aquí en trànsit. Tens a la carretera General 1, avinguda Salouen, amb els sentits de Marsella, a la carretera General 3, d'entrada a la Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran.
16: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
17: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
18: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
17: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
19: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
20: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
19: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
21: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Flash Matí.

0: Es diu Casanova. Soul King amb Lola Indigo i RVFV fent-li la remescla a Casanova Remix a Flash FM. Bon dia, vinga, som al Flash Matí. Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Repassem el WhatsApp. Avui us estem també regalant una entrada doble VIP.
1: Sí.
0: Perquè aneu al Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre. Ho tenim a tocar. Això estarà ubicat, com és habitual, com cada any, al circuit de Barcelona-Catalunya. I avui us convidem també gratis amb una entrada doble per veure molts cotxes, marques molt guapes, eh?
1: Exacte.
0: També la GT World Challenge, el Valentino Rossi, bueno, molt guai, molt guai.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu ara mateix un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos com li dieu de manera carinyosa al vostre cotxe.
0: Allà, amb quins noms surten avui, va, ei.
2: Bon dia, Flash Matí.
0: Hola.
2: Què tal, pel dematí?
0: Hola, i tu?
2: Bon dia, Héctor, bon dia, Gemma.
0: Bon dia.
2: Doncs jo soc molt de posar noms als cotxes.
0: Sí.
2: Abans tenia un Yaris gris i sí, el deia Lobezno.
0: Lobezno.
2: Era el meu Lobeznito. I ara tinc un blau preciós.
0: Sí.
2: I li dic Pitufín.
0: Pitufín, vale.
2: M'encanta. És el meu Pitufín i sempre que parlo del Pitufín és el meu cotxe, del meu bebè.
0: Molt bé. Vale. Molt bé, està guai, Pitufín. Jo tinc un blau i li dic la perla azul.
1: Que original.
0: Sí, sí, una cosa espectacular.
3: Bon dia, flasheros. Hola. Pues jo tinc un 206 i li dic la pelotilla, tu.
0: La pelotilla.
1: Molt bé.
3: Apa, bon dia.
1: Bon dia.
3: Venga, un saludo para la família 206 Catalunya. Venga.
0: Hosti, nena,
4: bon dia, guapos.
1: Hola.
4: Doncs mira, jo vaig començar a conduir amb un Peugeot, vale?
0: Sí.
4: I tothom li deia Peugi.
0: Peugi.
4: Vale? I ara ja fa tres cotxes que he canviat, però encara així seguim dient Peugi sempre.
0: Molt bé.
4: Ara és un Cupra, però no té res a veure.
0: Un Cupra, un Cupri.
4: I segueix el mateix nom.
0: Molt bé, tio, gràcies pel missatge.
1: Sí,
0: avui sortegem entrades pel Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Sona Bad Bunny.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, va ser ahir a Andorra, va reiterar el suport del govern espanyol a l'acord d'associació durant la seva primera visita oficial al país. Álvarez va qualificar el projecte de gran transcendència per al futur d'Andorra i va defensar que l'accés al mercat europeu serà positiu tant per Andorra com per als territoris veïns. El ministre també va mostrar la predisposició d'Espanya a col·laborar amb Andorra en el control fronterer davant de l'aplicació del nou sistema Entry-Exit, tot apuntant que caldran mecanismes permanents de cooperació. Segons Álvarez, l'eventual acceptació de l'acord d'associació reforçaria encara més aquesta necessitat. I Andorra acull una trobada de presidents a parlaments de petits estats amb representants de 8 països, inclòs el nostre país. Els participants han signat un memoràndum que formalitza la reunió, que es celebren anualment i que servirà com a base per establir una trobada dels representants legislatius dels petits estats dins de les diferents delegacions parlamentàries. Altres temes. L'índex de preus al consum s'ha situat en el 4,8% durant el mes d'agost, segons dades d'estadística. La xifra representa un augment de 6 dècimes respecte al 4,2% registrat al juliol. Els grups de transport, vestit i calçat i aliments i begudes no alcohòliques són els que han contribuït a l'increment de la inflació. En canvi, la inflació subjacent ha baixat una dècima que se situa en el 3,7%. Anem a Canillo. El Comú preveu passar dels 450 punts actuals de recollida de residus a uns 300 amb una nova concessió adjudicada a una empresa conjuntament per les 7 corporacions comunals. En el cas de Canillo s'ha aprovat un contracte de 10 anys amb un cost anual de 528.000 euros. I parlar dels atractius turístics de Canillo, el pont tibetà i el mirador del Roc del Quer han registrat 119.000 visitants entre els mesos de gener i agost, gairebé un 5% més que el mateix període del 2025. L'augment de l'afluència també s'ha traslladat als ingressos amb una facturació que ha crescut prop d'un 7% i se situa en 1,46 milions.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

0: Golpito, el golpito. És el Quevedo, evidentment, Ja teniu més que ubicat, no, el Quevedo? No cal explicar gaire cosa d'aquest paio, que està en el seu prime, sens dubte. Amb les antigues, nova línia, a les 4, això és el Golpito. L'escolteu a Flash FM, som al Flash Matí. Molt bon dia, és dimarts.
1: Vale.
0: I el que ve també al Golpito són les festes Flash FM, Tenim preparada una de molt bona, de molt grossa, a Riudarenes, a la Selva, aquest mateix divendres. Aterra el Flash on Tour a la zona de les barraques de Riudarenes, amb en Domena, amb el Jaume Riu, i qui us parla, l'Héctor Ortega. Aquest divendres, Flash on Tour, a partir de 2:15 a Riudarenes. No hi falteu!

0: Clan, aquesta formació que s'ha encarregat de fer aquesta versió més afro house, més de vespreig del Café con Ron del Bad Bunny, eh? Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: A tothom, sal de tu balcón, no, sal de tu colchón, eh?
1: Sí, aixeca't del llit, va.
0: Comencem el dia ja, a tope o no?
2: Sí. Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: El temps, avui de nou amb el Jan Ponsa. Tenim de tornada, bravo, Jan, bon dia, tio.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal, Jan, com estàs? Com es presenta el dia aquest dimarts?
3: Doncs dia força tranquil, amb bastant sol avui, tant al matí com a la tarda a tot Catalunya, com molt a partir del mig hi ha algun núvol decoratiu a punts del Pirineu. I atenció, perquè demà caldrà treure de nou els paraigües. Haurem de necessitar el paraigua a partir de la tarda a les comarques de Girona i Barcelona, amb tempestes que poden ser fortes. De moment avui, dia tranquil i temperatures força altes.
0: Molt bé, per exemple, ara què marquen alguns termòmetres?
3: A Barcelona 26 graus, a Sant Salvador de Guardiola al Bages 13 graus, a Canelles al Garraf 18 graus i a Das a la Cerdanya 6 graus. Quina fresca, tu.
0: Quina fresqueta. Ai, ja sí. Molt bé, Jan, gràcies i ben tornat, tio.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara. Ah,
0: fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Escolteu el Flash Matí, el programa que us posa més música de bon matí, evidentment. Ara amb Flash i Ice Cream i 31 Fam. Aquesta ja la coneixeu, es diu Dora Llakis. Amb les que...

0: Paga la llum que el meu DJ controla.
1: Hi ha dues maneres de començar el dia. Malament.

0: com el que vedo ara, doncs aquest era la Noel del 2018. A Flash FM, avui de nou la fem sonant aquest dimarts 15 de setembre. Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia, què tal, Héctor Ortega?
0: Què passa, Gemma de Güell? 9:15. I això continua amb el Muchacha, Isa i companyia. Com diu la Gemma, la cançó del formatge. Formatge!
1: Formatge!

0: escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: El trànsit, l'estat de les carreteres, Ferran Arandiga des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs, continuem la jornada, a hores ara destacant dos accidents. El primer ha estat a la T310 a l'altura de Riudoms, que encara obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. El segon accident ha estat a la C1412A a l'altura de Oliola, que també obre un pas alternatiu en ambdós sentits, tot i que cap d'aquests accidents provoca un quilòmetre de retenció, sinó una miqueta menys de cues. Per altra banda, tenim una tercera incidència, un vehicle avariat de sortida de Barcelona a la C58 en direcció a Sabadell, on talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals en aquest vessant Besòs, cada retruc, doncs també afecta les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa. Tenim retencions intermitents també per la C16, pels túnels de Vallvidrera cap a Barcelona o també des del Llobregat, tant per l'A2 com per la B23, amb 9 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. També al Vallès hi ha retencions de la AP7 entre Montornès i Barberà en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
7: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
6: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: De perdre la veu a Xambala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
12: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
14: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
15: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
14: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
15: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
0: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
16: Flash.
0: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Dura Remix. A Flash FM, avui de nou, al Flash matí d'aquest dimarts. Començant així el dia, aquest sembla guai, no?
1: De 6 a 11, sona el Flash matí.
2: Que fort.
1: Perquè posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Aquí el que tenim, a part d'alarmes, que han sonat unes quantes avui segurament, és música tamarracos per aquest inici de la vostra nova jornada, que segurament ja està en marxa. Vinga, Batia, el Chencho!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a obrir un debat de país sobre l'educació per portar-la a l'excel·lència. L'anunci arriba enmig d'un malestar del sector a Catalunya i just després de la publicació d'uns resultats de l'informe PISA, dels quals han quedat fora els centres educatius catalans. Ha estat una de les principals fites que s'ha marcat el president de la Generalitat en la conferència celebrada amb motiu dels 2 anys de la seva presidència. D'altra banda, la jornada d'aquest dilluns ha estat marcada per les preocupacions dels avenços de la intel·ligència artificial i ha tingut com a protagonista els grans magnats de la indústria, alertant dels futurs riscos que pot comportar, demanant una pausa urgent. Enmig de tot plegat, Donald Trump ha rebaixat les preocupacions del sector i ha dit que el que necessita la IA és un president fort i intel·ligent. I al Regne Unit, un home s'ha declarat culpable d'haver drogat i violat sistemàticament la seva dona durant més de 20 anys. L'acusat ha admès davant del Tribunal de la Corona de Manchester una 60ena de delictes abans que comencés el seu judici. La declaració del marit, però, no tanca el cas, i és que la investigació involucra una 12ena més d'homes d'entre 28 i 74 anys. Els esports. Rodri ha donat les claus perquè el Barça torni a guanyar la Champions. El migcampista creu que l'equip ha de ser més consistent i més sòlid. A més, en aquesta entrevista al Mundo Deportivo també ha manifestat que el Barça no és favorit a guanyar aquesta competició. I avui comença la 6ena jornada de la Lliga. A les 7 de la tarda, l'Espanyol visita el Rayo Vallecano i el Barça haurà d'esperar demà per jugar el seu partit de Lliga a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Anna Mena, Lola Índigo. Números 1 aquesta setmana al Flash FM. La primera cançó del Calibre 45. Ja sabeu que podeu votar a flashfm.cat. Allà teniu la llista. Feu flashet amunt, flashet avall i ja està. Vosaltres decidiu què passa amb aquesta cançó. Vinga, bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Què passa, penya? Com esteu? Els que heu matinat de valent, els que encara no us creieu que ja hagueu de, bueno, d'afrontar aquest dimarts, doncs sí, que vols que et digui? Sí, efectivament sí, eh?
1: Home, estaria bé.
0: Bé,
1: estaria bé.
0: Tots en el mateix sac, aquí.
1: Sí, sí, aquí pringar tots.
0: Vinga, va, amunt. Tenim titulars. Bueno, allò amb aquesta persona.
1: Hi ha gent inculta i després està aquesta persona, que és la influencer Xanis, d'acord? Busqueu-la perquè últimament ha protagonitzat un dels moments més ridículs de la televisió. Perquè és normal que potser no sàpigues alguna ciutat on està, algun país on està, bueno, t'ho compro. Però és que ella no sabia ni on estava París, ni on estava Ibiza.
0: Ja, alloro amb les declaracions d'aquesta tia a la tele, eh?
1: No us ho perdeu.
2: Ha sido últimamente...
1: ¿Nunca has ido a París?
3: No he ido.
2: Te voy a llevar yo.
3: Pero te he dicho que no tengo pasaporte.
2: Pero que a París no hace falta, Cari, es que es la Unión Europea.
4: Porque es Schengen.
1: No sabe.
2: ¿Cómo?
4: Este espacio es Schengen, ¿no?
3: ¿Es Europa?
1: Claro. Ay.
3: Pues,
2: y puedes pagar con euros y todo. Puedes irte tal que así para el aeropuerto.
3: Pues tía, no, que cuando fui a Ibiza cogí y me cambió todos los euros, tía.
1: ¿Qué?
3: Dímelo. Cuando fui para Ibiza, tía. ¿Cómo a dólares, tía?
0: Va a cambiar euros a dólares para ir a Ibiza.
3: Y ahora yo flipando, y ahora cuando yo a Ibiza voy a pagar...
0: ¿Pero tú crees, tío? Eso lo has de decir a la tele y ya está tan orgullós.
3: Allí me cogí el avión y todo, que eso está en mitad del océano.
0: A ver, tampoco es fácil.
2: En mitad del océano sí está 20 minutos.
3: ¿Qué es eso, nena? Pues yo cogí y dije, pues aquí no me van a coger billetes.
2: ¿Pero qué país es Ibiza?
0: ¿En qué país? A ver, ¿qué país?
3: Luego me enteré, claro, por los euros que era España.
1: No, es que no puede ser.
3: En avión.
0: Tot i que pillés l'avió, doncs segueix sent a Espanya. Molt, molt bé.
1: I és que a sobre diu que està a la meitat de l'oceà, que està al mar Mediterrani. Escolta, és que no pot ser, no m'ho crec. I és que a sobre he anat al seu Instagram i ho ha retuitejat. O sigui, està orgullosa de lo inculta que és.
0: Se la pela, en definitiva, no?
1: Estem fent famosa la gent incorrecta, Héctor.
0: ¿Es esta tu ídolo?
1: No.
0: Gemma
1: Manzanero. No, no és la meva ídola.
0: ¿Es este tu ídolo?
1: No, no ho és, no ho és.
0: Com està el pati, tu? No feu aquestes coses. No...
1: Estudieu.
0: No doneu suport a aquest tipus de personatge, tio, que llavors s'ho creu i comença aquí a...
1: Ostres, ni París ni Ibiza.
0: A no parar.
1: Ai.
0: Va, estudiar tothom, anar a classe i...
1: És que no fa falta ni estudiar per saber això.
0: Ja. I sempre fer-ho amb el millor ritme, que som al Flash Matí, i per això estem aquí. Va!
5: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Mira la Noel, que va fer servir dos vocals aleatòries per fer el seu crit.
1: Una altra.
0: U-A, U-A. Una altra.

0: Vamos bien rico, bebecita.
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.

Estil de lejitos, Jay Wheeler, Amo Marcus, Elousi, fent-li la remescla d'aquest tema que és crack aquí a Flash FM, una de les caselles privilegiades a la programació de La que manda. Un quart de deu ara mateix exactament d'aquest dimarts 15 de setembre. De seguida repassem el WhatsApp. Avui us regalem també una entrada doble per anar al Festival de la Velocidad a Barcelona. I de seguida recordem la pregunta que heu de contestar a través del WhatsApp.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
0: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona, Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Amimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs, des d'ara està aquí en trànsit. Tens a la carretera General 1, avinguda Salouen, en vos sentits de marxa, i a la carretera General 3, d'entrada a la Massana, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
15: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
16: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
17: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
16: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
18: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
19: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
18: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
19: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
18: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.

0: Manuel Turizo, de nou a Flash FM, el flash matí d'aquest dimarts. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Arteca, molt bon dia.
0: Ara mateix, les 9 i 25 minuts d'aquest 15 de setembre. Avui ens agafem la segona meitat del mes de setembre i ho fem regalant-vos entrades dobles VIP per anar del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya al Festival de la Velocidad de Barcelona.
1: Exacte.
0: Un lloc per viure en primera persona les GT World Challenge. Ferraris, Lamborghinis, Aston Martins, McLarens, tot de cotxes superguapos.
1: Sí, sí, sí.
0: Valentino Rossi, que tornarà a competir. Concentracions de cotxes, concursos de car audio, un village molt guapo. I, a més, també una cursa solidària a peu per la pista a la qual us podríeu inscriure també, eh?
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos com li dieu al vostre cotxe.
0: Exacte, aviam quin nom, quin pseudònim carinyós li poseu al vostre cotxe.
2: Bon dia, Flaixer.
1: Bon dia.
0: Hola.
2: Doncs, a veure, estava escoltant la ràdio ara i...
0: Ben fet.
2: Bé. El meu cotxe és un Peugeot 206,
0: vale.
2: I li tenim de nom el Huevito.
0: Huevito.
2: No sé si per la seva forma ovalada
1: uh-huh.
2: o què, però sempre ha sigut el Huevito. És gris blavós.
0: És peque, no?
2: I ja està. I això és. Vale. Que tenim un bon dia.
0: Huevito,
2: bon dia.
0: Huevito. Saludat queda el Huevito. Hola.
3: Bon dia, Héctor i Gemma.
0: Hola. Què tal?
3: Doncs mireu, jo tinc un Golf 1.6. I li dic fumeta.
0: Fumeta?
3: Perquè jo sóc l'obsessa en buscar paraules amb les matrícules.
0: Ah, que guapo!
3: I llavors la matrícula del cotxe coincideix perfecta amb la paraula fumeta.
0: F-M-T, no? Deu
3: ser. Així lo bauticé i així s'ha quedat.
0: Ja s'ha quedat, molt bé.
1: Perfecte.
0: M'agrada la teva idea. El fumeta 628-060513. Dieu vosaltres com li... Bueno, quin nom li heu posat al vostre cotxe, vale?
1: Molt bé.
0: D'aquesta manera entreu als sorteig d'aquestes entrades dobles pel Festival de la Velocidad, al circuit de Barcelona-Catalunya.
4: Flash matí. Cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al...

0: a Jubi. Flash FM. Flash informatiu. Flash. Bon dia, us parla Quim Barceló. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, va ser ahir a Andorra. Va reiterar el suport del govern espanyol a l'acord d'associació durant la seva primera visita oficial al país. Álvarez va qualificar el projecte de gran transcendència per al futur d'Andorra i va defensar que l'accés al mercat europeu serà positiu tant per Andorra com per als territoris veïns. El ministre també va mostrar la predisposició d'Espanya a col·laborar amb Andorra en el control fronterer davant de l'aplicació del nou sistema Entry-Exit, tot apuntant que caldran mecanismes permanents de cooperació. Segons Álvarez, l'eventual acceptació de l'acord d'associació reforçaria encara més aquesta necessitat. I Andorra acull una trobada de presidents a parlaments de petits estats amb representants de 8 països, inclòs el nostre país. Els participants han signat un memoràndum que formalitza la reunió que celebren anualment i que servirà com a base per establir una trobada dels representants legislatius dels petits estats dins de les diferents delegacions parlamentàries. Altres temes. L'índex de preus al consum s'ha situat en el 4,8% durant el mes d'agost, segons dades d'estadística. La xifra representa un augment de 6 dècimes respecte al 4,2% registrat al juliol. Els grups de transport, vestit i calçat i aliments i begudes no alcohòliques són els que han contribuït a l'increment de la inflació. En canvi, la inflació subjacent ha baixat una dècima que se situa en el 3,7%. Anem a Canillo. El comú preveu passar dels 450 punts actuals de recollida de residus a uns 300 amb una nova concessió adjudicada a una empresa conjuntament per les 7 corporacions comunals. En el cas de Canillo s'ha aprovat un contracte de 10 anys amb un cost anual de 528.000 euros. I parlar dels atractius turístics de Canillo, el Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer han registrat 119.000 visitants entre els mesos de gener i agost, gairebé un 5% més que el mateix període del 2025. L'augment de l'afluència també s'ha traslladat als ingressos amb una facturació que ha crescut prop d'un 7% i se situa en 1,46 milions.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.

0: Aquest és el Coti per Coti, els tiets, amb la remescla oficial. Cançó de Festa Major, cançó 100% Flash FM. Vinga, va, bravo, bravo. El Flash Matí d'aquest dimarts, 15 de setembre, 9:34, exactament, si mireu el rellotge. Ja estem ja pensant en aquest proper cap de setmana, perquè Flash FM aterra al Mercat de Música Viva de Vic. Allò no veig, són un parell de dates molt, molt importants. I és que és la primera edició del Residència Flash. Residència Flash, un espai dedicat a la millor música de club i als DJs de casa que marquen el ritme arreu del país. Eh? I nosaltres també hi serem, evidentment, Flash FM. Que té casa a Vic, residència a la Farinera. Allà estarem nosaltres, vale? Amb un escenari impressionant, exclusiu, dins al Mercat de Música Viva de Vic. Aquest proper divendres 18 estarà punxant Sergi Domena i dissabte servidor Héctor Ortega. Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM. Vinga, va, som al Flash Matí. Això continua. Una miqueta més de canya o què?
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí. I espavila!
0: I espavila, va!

0: Steve Aoki a Flash FM de nou. Gemma Manzanero, bon dia, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa, penya? Va, 9:45. Avui ha tornat el Jan Ponsa.
1: Sí.
0: Jan, bon dia, tio.
2: Què tal, com esteu?
1: Com estàs, tio?
2: Molt bé.
0: Molt bé, ben tornat, home, va. Ara, ara sí, ja podem parlar del temps de veritat. Ja no ens, ens ho hem deixat de patillar, ja, no, avui? No, és broma.
2: La cosa ja és seriosa.
0: És broma, és broma. Avui què?
2: Doncs mira, tornem amb temps força estable. Avui bastant sol a tot Catalunya, tant al matí com a la tarda. Algun nuvolet decoratiu a punts del Pirineu i atenció perquè demà tindrem alguns ruixats i tempestes sobretot a les comarques de Girona i Barcelona a partir de la tarda. Així que el toque demà perquè sembla ser que les tempestes podrien ser fortes, eh?
0: Hosti, nen, això inesperat, eh? Inesperat, això, ara.
1: Doncs
0: demà
1: sí.
0: Per aigua, vinga. I ara tant. Què? Temperatura, Jan, com estan?
2: A l'Aldea ara mateix 22 graus, a Sant Salvador de Guardiola al Bages 18 graus, a Canelles al Garraf 22 graus i acabem a Tàrrega, a l'Urgell amb 25 graus.
0: Molt bé, tio, gràcies, ben tornat. Fins demà!
2: Vinga, fins demà! Adéu!
3: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: El Flash Matí, ja sabeu, fins les 11, ara amb Bad Bunny i el Jayco, l'any 2020 d'Aquity.

0: de Sun és un dels singles del seu primer àlbum i de moment únic, de l'Ugel, aquest francès que li mola fer música per a les latines, diu ell, Moventú de Sun, amb Ultranate, de nou a Flash FM, què tal?
1: Hola, hola, molt bon dia a tothom, què tal, Héctor Ortega?
0: Què passa, com esteu? Jameta, avui, escolta, és dimarts, estem a 15 de setembre, posant ritme allà on sigueu vosaltres, allà on estigueu ubicats al mapa, feu el que feu, els de la carretera, els del lloc, saps, el curro, que ja esteu allà a tope, escoltant la ràdio mentre treballeu, bravo,
1: Una salutació a tothom, clar que sí.
0: Loco, loco, sona el gorro. Quin diu, eh?

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: Tenim les famosíssimes presentacions dels sorters i les solteres.
2: Cristóbal.
3: Soy Cristóbal, aunque mis amigos me llaman Crispo. Y sí, estoy tan bueno que crujo.
2: Rubén. Me llamo
4: Rubén. Y soy conductor de ambulancia, experto en primer auxilio. Ah. ¿Alguna quiere que le haga el boca a boca?
2: La Neus.
5: Me llamo Neus, soy marinera. Me encanta el mar porque la mar está fresquibiris,
2: fresquibiris.
5: Y da mucho gusto nadar.
1: Neus,
5: ¿nadamos juntos?
1: No.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega y Gemma Manzanero.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
8: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Flash FM. Flash.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

Temazo que sé que estaves cantant, Pillada, xaval, pillada. Són pràcticament les 10 d'aquest matí de dimarts, d'aquest 15 de setembre. Bon dia, sona Flash FM. Som al Flash Matí. I ara arriba l'Ozuna, una de les més noves d'aquest artista. Amb l'Omar Kurz, això és Sí, sí. Sí, sí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a obrir un debat de país sobre l'educació per portar-la a l'excel·lència. L'anunci arriba enmig d'un malestar del sector a Catalunya i just després de la publicació d'uns resultats de l'informe PISA, dels quals han quedat fora els centres educatius catalans. Ha estat una de les principals fites que s'ha marcat el president de la Generalitat en la conferència celebrada amb motiu dels 2 anys de la seva presidència. D'altra banda, la jornada d'aquest dilluns ha estat marcada per les preocupacions dels avenços de la intel·ligència artificial i ha tingut com a protagonista els grans magnats de la indústria alertant dels futurs riscos que pot comportar, demanant una pausa urgent. Enmig de tot plegat, Donald Trump ha rebaixat les preocupacions del sector i ha dit que el que necessita la IA és un president fort i intel·ligent. I al Regne Unit, un home s'ha declarat culpable d'haver drogat i violat sistemàticament la seva dona durant més de 20 anys. L'acusat ha admès davant el Tribunal de la Corona de Manchester una 60ena de delictes abans que comencés el seu judici. La declaració del marit, però, no ha tancat el cas, i és que la investigació involucra una 12ena més d'homes d'entre 28 i 74 anys. Els esports. Rodri ha donat les claus perquè el Barça torni a guanyar la Champions. El migcampista creu que l'equip ha de ser més consistent i més sòlid. A més, en aquesta entrevista al Mundo Deportivo també ha manifestat que el Barça no és favorit a guanyar aquesta competició. I avui comença la 6ena jornada de la Lliga. A les 7 de la tarda, l'Espanyol visita el Rayo Vallecano i el Barça haurà d'esperar demà per jugar el seu partit de Lliga a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Patana tot el món, Gemma Manzanero. Què passa? Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Bon dia, penya. Flaixeros, flaixeres que esteu aquí a l'altra banda intentant doncs, que el dia comenci de la millor manera possible, no?
1: I tant.
0: Doncs mira, pel que fa a la banda sonora, no us heu de preocupar perquè per això estem aquí a l'altra banda. En aquest programa, el Flaix Matí de Flaix FM.
1: Sí, senyor.
0: D'aquest dimarts, avui 15 de setembre, ara mateix les 10 i 5 minuts. Anem a repassar una miqueta d'actualitat. Gemma, va.
1: Doncs mira, si algú que ens estigui escoltant té 3 mesos lliure, que sàpiguen que no. Poden guanyar 30.000 dòlars.
0: Com, per què?
1: Perquè l'Snoop Dogg té una empresa de gelats.
0: Sí, sí, sí. És el que fumava molt,
1: que
0: no?
1: Fuma l'Snoop Dogg, sí, sí.
0: Bim,
1: exacte. You could be the... Bueno, escolta...
0: Per què fa amb aquesta pasta, aquest tio?
1: Té una empresa que es diu Doctor Bombay, perquè el seu pare, bueno, és una herència del seu pare, bla, bla, bla, de gelats, d'acord? I ella està buscant un catador de gelats durant 3 mesos.
0: Snoop Dogg té una empresa de gelats, sou primer.
1: I no fa falta que siguis professional gastronòmic, eh? Qualsevol persona pot optar a aquesta feina i simplement doncs, estàs 3 mesos on viatges pel món i proves diferents gelats de diferents gustos per ajudar-lo a trobar doncs, sabors, gustos que la gent li pugui agradar, d'acord?
0: Això és un xollo,
1: eh? Són 10.000 pavos per mes.
0: Tu, està molt bé, eh?
1: 10.000 pavos per
0: Tanquem
1: mes.
0: Tanquem la ràdio, eh?
1: Sí, sí, totalment. De fet, ja podeu omplir el formulari que l'Snoop Dogg té.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí. I a veure si hi ha sort i pots viatjar i guanyar-te aquesta pasta. Home,
0: molt
1: si guanyeu, doncs ens truqueu perquè us... és interessant,
0: home,
1: no?
0: Home, ha de ser guai trobar-te gustos de tota mena, eh?
1: Aviam,
0: de tot tipus.
1: Hi ha alguns requisits, pocs, eh?
0: Per exemple?
1: Un és parlar anglès.
0: Bueno, més o menys.
1: Si parles altres llengües, doncs et suma. Passaport vigent, sí. Òbviament, per viatjar. I, òbviament, també, disponibilitat 3 mesos.
0: I que t'agradi els gelats.
1: I que t'agradi, home, si no
0: t'agradi
1: els gelats, estàs malament, eh? Estàs fotut.
0: Bueno, mira, si us interessa, doncs, no sé, busqueu aquesta oferta i ja,
1: sí.
0: ja ens ho direu, eh?
1: Sí, sí,
0: un dia vaig anar a València i vaig provar un amb gust a Red Bull.
1: Ui, què tal?
0: Hi havia un gust a, hi havia un gelat amb gust a salmó. Era cosa...
1: Quin fàstic.
0: Un lloc molt... Ah, ibuprofeno. Era no, molt raro allò, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Ara trucaré l'Snoop Dogg aquest.
1: Vinga.

Com allò que va fer el Bizarrap de les Music Sessions, doncs el West Cole va fer una cosa semblant, amb una miqueta menys d'èxit, eh? En aquest cas, les de Bellu Sound, però aquesta sí que va destacar molt, eh? Amb el BL. Es diu La Plena i l'escolteu a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dimarts. 10 i 12, sona que ve, la graciosa.

0: sabrosa.
1: Estàs escoltant el Flash Magí a Flash FM.
2: 5, 6, 7, 8.
3: Valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
6: Això no ho diu ningú.
5: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
7: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Andorra. Flash FM 93.8.
13: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
14: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
15: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
16: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
15: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
16: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Flash Matí.

Aquest és el Beauty and a Beat del Justin Bieber, un dels seus himnes més mítics, amb la Nicki Minaj. Beauty and a Beat, a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dimarts 15 de setembre. Bon dia, a les portes també d'una setmana. Bueno, ja ha començat, però és d'aquestes ben potents, d'aquestes que està carregada de dates importants pel que fa a les festes Flash FM. Per exemple, aquest dissabte estarem a Besalú, aquest dissabte 19, als claustres de Besalú. Flash FM a terra amb una festassa després de la Divan, el Manchado, i que us parla l'Ortega. Ens hi posarem allà a fotre temazos sense parar en una nit que prometi molt aquest dissabte a Besalú. No hi falteu.

0: Temporades. Estem a un minut de dos quarts d'onze d'aquest matí de dimarts. Bon dia a tothom des del Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Hola, molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Escolta, avui sortejant àudio... Ai, sortejant àudio.
1: Molt bé, Héctor, bon dia.
0: Olé, bravo, bravo, bravo.
1: Bravo!
0: Sortejant entrades dobles pel Festival de la Velocidad de Barcelona a canvi d'un àudio. Ara sí. Al WhatsApp del programa Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Va, encara podeu participar, eh?
1: Heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir com li dieu al vostre cotxe de manera carinyosa, eh?
0: Clar, això és un esdeveniment de motor, sí, de cotxes. Clar. Per tant, aquesta és la pregunta. Com li dieu al vostre cotxe de manera carinyosa?
2: Buenos días.
1: Hola.
2: Siempre he sido de poner nombre a los coches y mi último coche,
1: sí,
2: por la matrícula, por las letras... Le llamo el bebecito.
0: ¿El bebecito?
1: Ah, vale.
0: ¿Qué debo ser? Bebe esa,
1: bebe, sí.
0: Bebe esa, bebecito. Qué bo, ¿eh?
1: Bebecito.
0: Bebecito. Hola.
3: Buen día, flasheros.
1: Hola.
0: ¿Qué pasa, tío?
3: Yo tengo un Renault Megane 2006.
0: Hostia, ¿eh?
3: Y tens el nom de... la bichota culona.
0: La bichota culona.
3: Porque tens... el parachoc. Tens un culito.
0: Però què dius, tio?
1: Aquest tio és boníssim.
0: Però quin tipus d'imaginació tens tu, tio? La bichota culona perquè té un parachoc que és un culito.
1: No sé, potser té un cul de silicona al parachoc.
0: Mare meva.
4: Bon dia, família.
0: Què tal, xaval?
4: Jo al meu cotxe li dic el xino petit.
1: El xino?
4: Perquè és un Clio.
0: Ah, bueno.
1: Ostres, aquest és un cunyat, m'encanta.
0: Aquest és bo, eh?
1: M'encanta.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llepatumba.
0: Digueu la vostra, va.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Entrades en joc, Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona, Catalunya. Sona Ugel, sona Jamaican Bam Bam, el Flash Matí. Bon dia.
1: Bon dia.

Una de més a Flash FM, un dels darrers temes del Mike Towers. Això continua, estem engegant aquest dimarts de la millor manera possible, ja sabeu, amb el ritme de Flash FM, encara una estoneta més amb vosaltres en aquest Flash matí, ara amb el Benito. Sí.

0: Aquest és l'himne del Mora i del Fercho, La Inocente. Yo tu fiel creyente. Això de me comí otro culo, però pensando en tu cara, és de traca, aquesta frase.
1: Em sembla fatal.
0: És molt, fatal. Molt gràfica, tot plegat, molt gràfic.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, 3:15, anem a parlar del carnet jove perquè tens un munt d'avantatges i promocions i aquesta setmana, del 14 al 20 de setembre, doncs tens unes quantes propostes per aprofitar.
1: Mira, per començar, si t'agrada el món gamer, apunta't a l'agenda al Saga Barcelona Game Fest. D'acord? Amb el carnet jove tens un 10% de descompte en l'entrada, tant a taquilles com en línia. Només has de seleccionar el descompte carnet jove i introduir el teu DNI perquè s'apliqui la rebaixa. Afanya't i no et quedis sense entrada, eh?
0: Està parlant d'això, no?
2: Tens un 50% de descompte. I si vols tornar a la rutina amb energia,
1: és l'Andrea.
2: Gimnàs amb avantatges, amb Viva, així
0: no sé.
2: Tens una invitació.
0: Bueno, no feu ni cas. Arriba al mercat de música Viva de Vic i amb el carnet jove gaudiràs d'un 50% de descompte en l'entrada. Bueno, anem a deixar l'Andrea de fons, per què no? Si vols viure un espectacle diferent, tens Curiós, de Cirque du Soleil, a l'Hospitalet de Llobregat, amb preus especials en algunes localitats.
1: A més, si et vols treure el carnet de conduir, mira els descomptes en autoescoles. Hi ha diverses opcions, com un 10% de descompte en packs del RAC, un 2x1 en un curs teòric de Oi Boi, un 50% de descompte a la matrícula d'autoescola París o classes gratuïtes al FPC Autoescola. En tens moltes repartides per tot Catalunya.
0: I ja s'acosta al Festival de Sitges i amb el carnet jove tens un 20% de descompte en entrades per qualsevol sessió, un 50% en sessions concretes i també un pack especial carnet jove de 5 entrades per 40 euros amb unes unitats limitades.
3: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
4: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
6: Exacte!
5: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada.
7: Informa-te'n a uoc.edu.
8: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Baifo, el chiquillo, el caprichoso, és com es fa dir ell mateix, el Quevedo, en aquest cas, amb les quatre, que són les noves, nova línia, literalment, perquè les antigues nova línia ja estan fent altres coses.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: I amb el permís d'aquest tio, això continua, Som al Flash Matí, acabant d'aixecar el país. Serà aquest dimarts 15 de setembre, ja sabeu, a cop de ritme, només faltaria, només faltaria. Ara amb aquest francès, m'ho vaig jo. Així comença el seu temazo. Mundial, hit mundial, aquestes dades ja, Maladie.

0: Mike Towers i la seva falda chiquitita, que bonita te queda, eh? Mike Towers, que és l'encarregat avui de tancar aquest flash matí de dimarts 15 de setembre. Eh?
1: Que bé que et queda la faldilleta, Héctor Ortega.
0: Sí, sí, veus? He estat una bona estona triant-la, eh?
1: Sí,
0: sí, és una cosa espectacular.
1: Tens bon gust.
0: L'outfit, cadascú que agafi el que vulgui, eh?
1: Sí, sí, per
0: suposar. A veure, va, tanquem el flash matí. Es posa de seguida l'Armand Maravalle. Bon dia, Armand.
2: Ei, què tal? Bon dia. Ei,
1: què molt passa? Bon dia, Armand.
0: Okay. Avui, Armand, okay, estàvem parlant de cotxes i com li dius al teu cotxe. Tu tens cotxe?
2: Sí, a casa tenim un Opel Insignia de color blanc. A més, la versió familiar, com que és molt gros i pesa molt, jo li dic la balena blanca.
0: La balena blanca,
2: bueno,
0: uau. És que
2: sí, sí.
0: Cadascú té un nom pel seu cotxe i
1: hosti, sí.
0: Cada cop et sorprèn més el tema. Eh?
1: Molt bé.
0: Han sortit coses molt xules avui al programa. Vols saber quines? Doncs te'n vas al podcast, eh? Te'n vas al podcast, Maravalle. Nosaltres tanquem aquí el programa. Demà tornarem, demà més entrades pel Festival de la Velocitat i demà molt, molt, molt més de ritme, puntualíssims, a les 6 del matí. Fins demà, adéu-siau!
1: Adéu, adéu!
3: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
3: Flash FM.
4: La que manda.

0: Aquí la teniu, família. El Petitoa, la cançó de la Neguet. És el nostre número 1 de la setmana, i a més repetint, per segona setmana consecutiva, al capdamunt de la nostra llista del Calibre 45. La cançó de la Neguet, ho dic per lo de... És Petito, Petitoa. Durantíssim. This is Flash FM. Va, comencem bé, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vinga, va, que l'Héctor i la Gemma, doncs, ja han abandonat el vaixell, m'han deixat, m'han dit, Maravalle, aquí et quedes. I jo, cap problema, confieu en mi, eh? En mi s'hi pot confiar. Us posaré el millor ritme que trobi fins a les 4 de la tarda, 5 horetes.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per tant, el promès és deute, vamos allà. Clar que sí, clar que sí. Comencem bé, comencem bé. D'aquí no res, tindrem el Rau Alejandro amb el Bad Bunny, també escoltarem el De Lejitos Remix, el Bailoteo dels Tiets, el Mike Towers amb la nova Carita Feliz. Bé, tot això d'aquí una estoneta. De moment, el Talk to You.

Què us sembla aquesta? Una cançó invariable. S'ha mantingut fixa dins de la nostra fórmula des del dia que va sortir. Rau Alejandro i Bad Bunny formen part amb aquest Què passaria de la fórmula preciosa, la fórmula del ritme que tenim aquí, que vam calcular ja fa temps i que us acompanya a totes hores aquí al Poder del Ritme, just abans del The Elegidos Remix. Jay Wheeler i Omar Kurtz ja preparats.

ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
5: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8.

0: Quina història d'amor tan maca, eh? Se passen tota la setmana, de dilluns a diumenge i de diumenge a dilluns, fent-se petonets. Aquesta història que explica el Manuel Turizo al costat d'Helena Rose es diu La Setmana i ja fa unes quantes de setmanes que te la posem aquí al poder del ritme de Flash FM. Una sí, eh? Una sí. Queden tres per arribar a quarts de 12. Escoltes, doncs això, eh? La Camana, moment encara de mantenir el relax. Una tranquil·leta?
1: Sí.
0: Doncs vinga, si voleu una tranquil·leta, podem comptar amb Lucy, l'Omar Kurtz, des de PR, amb aquesta sensació que es diu Coco.

Va, que és ideal aquesta per fer uns dancings. Uns bailoteos, unes ballaruques de dreta a esquerra. Vull veure com us moveu a aquesta hora del matí, que és dimarts, i de vegades els dimarts costen una mica. En Plaça FM costen una mica menys, eh? És un dimarts, menys dimarts, amb gust de divendres. De fet, en la propera estoneta posarem una mica de Juan Magán, electrolatino, amb el Mal de Amores, o també la propera aquí, El Poder del Ritme. Carai, quin ritme, tu! Dimitri Vegas i Like Mike, amb el Machina Time.

d'aquestes cançons que no ens en cansem aquí a Flash FM. La va treure l'any passat el porto-riqueny Mora, acompanyat d'aquesta noia fantàstica, la de la Rose, des del seu àlbum Lo Mismo de Siempre, que ens va regalar, que ens va deleitar l'any passat. Tot i que també té rotllo aquesta cançó una mica com de l'àlbum anterior, d'àlbum d'Estrella, que també era fantàstic. Jo aquell me'l vaig ratllar a saco. Per tant, totes bones aquí al Mora, eh? Un crac. Va, anem amb la cançó de l'estiu. Gairebé no cal ni que te la presenti, eh? Quevedo al costat de l'Elvis Crespo. Ella ja...

El tio era jove, era molt jove quan va publicar aquest àlbum, el seu segon àlbum d'estudi, que es deia Easy Money Baby, eh? Diner fàcil. El tio ho feia com volia. El Mike Towers, doncs aquell àlbum, el gran hit, va ser aquest Diosa. Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas. Sonant a Flash FM, apropant-nos cap a les 12 del migdia, amb el Manuel Turizo, també. Flash. La cosa va per aquí, a aquesta hora. Va, anem a moure'ns una miqueta, de dreta a esquerra, amb aquesta, por un pendejo no se llora.

aquesta cançoneta que semblava que passaria desapercebuda i que al final va resultar que va ser un dels grans èxits de l'estiu 2025, a l'estiu de l'any passat, i que aquest estiu 2026 doncs continua calenteta. Per això te la seguim posant aquí al Poder del Ritme, una cançó amb nom i cognom. El nom seria Capaz i el cognom seria Merenguetón, més descriptiu. Estàs escoltant un merenguetón, que devia ser una mescla de merengue i reggaeton. Dic jo, vaja, tampoc sense pensar-hi gaire. Va, que arribarem a les 12 del migdia amb el Quevedo, què us sembla? Ja te la coneixes, ja te la saps, des del Baifo, amb aquesta. No es muda ni borratxo.

0: Mega crack a Flash FM, aquest Baby Wow de la Karol G, la Judeline i el Rusowski. De fet, ja us dic, això us ho confesso, en aquesta reunió d'experts en ritme que vam tenir l'altre dia, estàvem debatint, no, quin ha de ser el mega crack de la setmana i tal. Va haver-hi decisió unànime que aquesta cançó que ho està patant arreu del món havia de seguir sent el mega crack de la setmana, i per això el fem servir per començar una nova hora de ritme. This is Flash FM. Sí, senyor, sí, senyora, perquè passen 4 minutets de les 12. Què tal, com esteu? Els que us acabeu d'incorporar, benvinguts, passeu, passeu a la casa gran del ritme. Soc el Maravall i us acompanyo encara amb molt de ritme. D'aquí no res, la Noel AA i el 6ix9ine amb el Mala. També tindrem l'Ugel.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Amb aquesta, el Moving to the Sun.

Sort són la Noel AA i el 6ix9ine, dos que tenen, dos tios que tenen moltes coses en comú. Una d'elles és que tots dos han estat a Girona, han estat a la presó, cadascú per les seves coses, però bueno, clar, és que estem parlant de tremendos personatges que, a més, pues, de vegades s'han ficat en coses on clarament no deurien, eh? No deurien. Bueno. Flash. Ara, com a mínim, com a cantants, com a artistes, pues, ens han portat coses com aquesta, el Mala, que sonava a Flash FM just abans de canviar el rotllo. Tindrem la Shakira, tindrem el Romeo Santos. Primer tenim a Ximsa, amb això que es diu Fire, Fire.

0: Montbuit.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

Sens dubte, un dels temes de l'estiu 2026, aquí a Flash FM i a tot arreu. Es diu Muchacha i va a càrrec d'Aïssa amb RVFV. Ara que pensava, són dos artistes que tenen com nom de sigles, no? Aïssa sembla com el nom d'una companyia d'assegurances, eh? Confia en Aïssa. I RVFV podria ser la federació de voleibol, per exemple. No sé, eh? Però bueno, escolta, si els hi funciona amb aquests noms, doncs ja els hi va bé. A la Tini també li funciona tal com és, amb aquest temazo que va treure que es diu Dos Amantes, sonant a Flash.

Aquesta es deia Mil coses, la signava el Manuel Turizo al costat de la Lola Índigo, una tia que, per cert, aquest cap de setmana es va deixar veure pel Gran Premi de Madrid de Fórmula 1, segurament de lo més destacat, perquè l'acció en pista, la carrera, va ser bastant mediocre, però es veu que va haver-hi molts artistes amb segell Flash FM que es van deixar caure per allà, eh? La Lola Índigo, l'Anna Mena, l'Omar Montes, l'Eladio Carrión, en Luis Fonsi... Tots ells ho podeu veure al nostre Instagram, @flashfmoficial, per pengem coses molt xules. Entre elles, aquest post on podeu veure tots els artistes que es van passar per allà, per la Fórmula 1. I ja que esteu, seguiu-nos, eh? Va, @flashfmoficial, un follow i ja estem servits. Anem amb la Batgial des de Vilassar, amb el Dame.

Aquesta es deia Mami, sonant a Flash FM, les germanes G. La Becky G, al costat de la Karol G, quan passen 8 de quarts d'una del migdia, us he de parlar d'un planarro dels grossos per aquest cap de setmana, perquè aquest divendres i 18 i aquest dissabte 19, aquí a Flash FM, instal·larem la nostra residència, plantarem la bandera a la Farinera de Vic. Anirem cap a Osona dues tardes per convertir aquest espai en territori flash dins del context del Mercat de Música Viva de Vic, que és un collonut. Hi haurà sessions del Sergi Domena, de l'Héctor Ortega, i a més també Bab Clover, Carlos Moné, Juanpa Claret, Marc Carmona, Serra i Uri G, una residència com Déu mana, amb el poder del ritme, vale? Això serà aquest cap de setmana, a Flash FM, ja et dic, que agafarem la bandera, posarem allà tota la nostra parafernàlia i muntarem la residència a la nostra casa a Vic, a la Farinera. No està gens malament, si esteu per allà o si no esteu per allà, igualment, aneu-hi, que valdrà molt la pena.

una mica de reggaeton de color albiceleste des d'Argentina, la Emilia Mernes al costat de la grandíssima Tini. Això es deia La Original. Petonet per tu també, maca. Ens quedem de moment amb el Mora i el Zetangana per recuperar això que es deia droga a Flash.

anaven inspirats aquell dia quan van gravar això, la Nati, Natasha i l'Ozuna. Es van fixar en algú i pensava en tu estilo i tu flow. Com el podríem definir? Quin adjectiu trobaríem? Boh, absolutament criminal. Com la majoria de música que posem aquí, com per exemple la següent, La Batlla, la Malchencho Corleone, el Choque.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Aquesta l'heu votat a vosaltres, eh? És cosa vostra que estigui a dalt de tota la nostra llista, eh? flashfm.cat/calibre45 i amb els vostres vots es manté com a nostre número 1. This is Flash FM. Efectivament, flaxeros, flaxeres, era el Petito, Adelana Mena i Lola Índigo. L'hem utilitzada per començar nova hora de ritme. És dimarts, 15 de setembre, ja. Bona veu, que ràpid que anem. I és passen 4 de la 1.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per tant, encara ens queden 3 horetes de ritme que passarem junts tu i jo en aquesta fantàstica ràdio, amb música com aquesta. Com m'agrada, com mentre, que tranquil·leta. La Graciosa. Ella.

de Benny Blanco. Al seu ritme estem passant aquest dimarts assolellat i calorós a tot el territori, passant 10 minuts de la una. Sí, noi, ho has encertat. Escoltes Flash FM, d'aquí no res, Juan Magán, també Bad Bunny. Bueno... Primer de tot, aquestes trompetes celestials. Que passi el rei, que passi el pare de tots, el Daddy Yankee, al costat del Bizarrap.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Flash! Flash FM Andorra.

és la veu del Farruko, amb aquesta que es diu Ja pa què. Farruko, que es veu que és un tio que és, a part de cantant, és bastant xulo, eh? És una mica insolent. De fet, no sé si ho sabíeu, l'expressió típica castellana de ponerse Farruko ve pel Farruko, el cantant, no ho sé, pel porto-riqueny. Sí, sí, no, si no ho sabíeu. Jo pensava que això ho sabia tothom, eh? Que Farruko venia de ponerse Farruko. Hòstia, t'han puesto Farruko! Doncs, no, home, no, no, home, no, què ha de ser, home. Ja us ho tinc dit, que no us creieu tot el que diem aquí a Flash FM. El que és important és que creieu en el poder del ritme, que aquest sí que el tenim i va de debò. Com aquesta, Elena Rose i Manuel Turizo, La Semana. Vamos.

0: Suposo que aquestes dues es deuen referir al fum que a vegades separa els espais més reservats, més privats, de segons quins locals de festa. Són la Emília Mernes amb la Ludmila, la cantant brasilera de Rio de Janeiro, que canta en portuguès per allà pel mig de la cançó, i que juntes fan aquest No sé bé, sonant a Flash FM. Quan passen 3 minuts de quarts de dues, toca posar un himne legendari del reggaeton, tu.
1: Flash.
0: Jay Cortez, J Balvin, Bad Bunny, el No me conoce remix.

Una mica de Baby Hello, Rauw Alejandro i Bizarrap sonant a Flash FM. I Baby Hello és el que direm una mica aquí en aquesta emissora aquest cada setmana per diverses poblacions on vindrem a liar-la, eh? Perquè estem a només de dimarts, però aquests propers dies ens podreu trobar. Tenim, ja sabeu, eh? Aquesta residència que muntem divendres i dissabte a la Farinera de Vic. Però és que a més, ja a fer el Flash on Tour, estarem de gira, per exemple, la nit de divendres a Riudarenes, amb el Jaume Riu, el Sergi Domènech, l'Héctor Ortega, celebrant la Festa Major. I la nit de dissabte serem, per exemple, a Besalú, a la Garrotxa, amb l'Ortega i el Manchado, a Alcoletge, Terres de Ponent, també amb el Jaume Riu i el Domènech. I també serem el dissabte a la Bisbal del Penedès. I a tots us direm, Baby Hello, venim a liar-la, com el Quevedo, des del Baifo. Flash. Aquí al costat de la nova línia per fer el golpito.

0: Uah, vinga, aquí el rotllo, el bon rotllo que desperta això és difícil d'igualar, el Justin Quiles amb el dominicà Chimbala. Quin somriure que ens fa venir això, que es diu Loco, al costat de la Z i la L, Zion i Lennox a Flash. Quan queden 9 per arribar a les dues, que no pari la festa major que tenim muntada amb el Juan Magán i l'Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Oh, que maco. Que romàntics. I que tristos, eh? Perquè es veu que estan cardats. Els han fet mal, el De La Osa i el Quevedo, amb aquest Still Loving que et posem aquí a Flash FM. Hauríem d'aixecar-ho, això, d'alguna forma. Se m'acut una mica de hip-hop francès a aquesta hora, eh? Everybody here is so sick. El bon rotllo que transmet aquesta cançó, tot i que no entenguem un borrall de tot el que canta, és, vaja, per estudiar-ho. Arribarem a les dues aquí, a l'emissora de Camana, amb el Move It Jo i aquest Maladie.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El govern ha posat en marxa el procediment de dissolució administrativa sense liquidació de 2.777 societats mercantils considerades presumptament inactives. Les empreses afectades han incomplert durant almenys dos exercicis consecutius dues o més obligacions relacionades amb el dipòsit de comptes anuals, la presentació de les declaracions tributàries corresponents o la declaració dels beneficiaris efectius. La resolució de societats incloses en el procediment es publicarà demà dimecres al BOPA. També el govern ha aprovat en una sessió extraordinària del Consell de Ministres la modificació de la llei 1526 per aplicar una nova rebaixa extraordinària de 10 cèntims per litre al gasoil. La reforma entra avui dimarts a tràmit parlamentari i permetrà la devolució parcial d'aquesta quantitat en l'impost especial sobre els hidrocarburs per al gasoli venut durant el mes de setembre. La mesura s'afegeix als 5 cèntims de reducció que ja s'apliquen, situant el descompte total per als consumidors en 15 cèntims per litre. Destacar que el cònsol major de Canillo, Jordi Alcubé, ha defensat que la futura plataforma de centre-dreta a nivell polític estigui oberta més enllà de les formacions que actualment integren la majoria. Alcubé apuntava ahir que el projecte també podria incorporar persones procedents de Concòrdia, del PS o de Desperta l'Aurèdia, sempre que comparteixin una mateixa visió d'Andorra. El mandatari canillenc també ha remarcat que la iniciativa no hauria de limitar-se a una suma de partits ni servir per substituir les sigles de Demòcrates per una nova denominació. I Gran Valira Resorts ha finalitzat la temporada d'estiu amb un augment del 4% en el nombre de visitants respecte a l'any passat en el conjunt de les estacions. La meteorologia favorable, amb menys episodis de pluja, ha contribuït a incrementar l'activitat als sectors de Gran Valira, de Palarinsal i Ordino Arcalís. El balanç també destaca la resposta dels visitants a les novetats incorporades aquesta temporada i la consolidació de les activitats relacionades amb el turisme familiar, el ciclisme i la muntanya.
0: Flash FM Andorra 93.

0: 8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon

0: Cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
1: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
0: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
2: Flash FM Andorra 93.8.

una mica de putrum pum pum, putrum pum pum. És el ritme, la producció de Creamly, les veus d'Aïssa i RVFV. En un dels temes de l'estiu 2026 es diu Muchacha, l'escoltes a Flash FM i segurament l'escoltaràs també aquest cap de setmana en un puesto, concretament a la farinera de Vic, ho diré bé, perquè aquest divendres i aquest dissabte a Flash FM instal·larem allà la nostra residència, nova residència de Flash, a la farinera de Vic, dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM dins del context del mercat de música viva, amb sessions del Sergi Domènech, d'Héctor Ortega, a Bab Clover, Carlos Moné, Juan Pa Claret, Marc Carmona, Serra i Uri Gip, una residència amb el poder del ritme, família. Això promet rauxa, promet disbauxa. Passeu-vos per la farinera de Vic aquest cap de setmana, la nostra residència.

7 anys després de que sortís això, encara continua funcionant igual de bé que el primer dia. Oh, quin plaer, que bé que sona. És Karol G al costat de la nord-americana Nicki Minaj amb aquest èxit, aquest himne de la festa. El Tusa sonant a Flash FM i, a més, tornarem al reggaeton amb el Ryan Castro i el Capo. Primer, però, una mica de Latin House amb l'Ugel.

0: una cançó que entra diferent, que entra especial quan tens algú al cap, eh? Quan estàs enamorat d'aquesta persona i escoltes aquest Santa del Rauw Alejandro i tot et fa pensar en ella o en ell o en ella o en ell. Escoltes Flash FM, el poder del ritme. Ojo, perquè anem amb una novetat. Des de Canàries, aquest tio, el Lucho RK, aquest estiu ens presenta aquesta, que es diu Aire.
1: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo.

Què faríem sense el Henry Méndez, eh? Diu que està fincat a casa nostra, a Catalunya, des de fa anys i panys. Em sembla que abans vivia a prop de Tordera, ara n'hi he perdut una mica la pista. Però, bueno, escolta, es mereix tot lo bo que li passi. A més, també fa cançons en català, ara. Parla el català millor que molts de vosaltres i de nosaltres. Creu de Sant Jordi ja pel Henry Méndez, eh? Hauríem de començar una campanya aquí a Flash perquè li donessin la creu de Sant Jordi al Henry Méndez. No, és broma. És broma o no, eh? O no. Va, que arribarem a les 3 de la tarda. Escoltes el poder del ritme de Flash FM. Anem a fer-ho amb el millor ritme que tenim, el de Gordo, el DJ. Aquesta ens torna bojos.

0: aquí està un cop més el número 1 a la que manda el Petito A de l'Anna Mena i de la Lola Índigo, una cançó que inclou versos, rimes tan increïbles com Vamos a darnos besitos, mi bebecito. Buah! Clar que sí, molt bé. Vinga, que sonin els Petos. This is Flash FM. Hem començat amb el nostre number one, nova hora, l'última que passarem junts amb el nostre ritme, perquè a les 4 ja sabeu que s'hi posa el Sergi Domena amb l'Interactua per posar-vos tot el que li demaneu. Jo, de moment, ja tinc més o menys un esquema del que em posaré i serà tot boníssim, ja veuràs.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que passi la cabra, que passi el baifo, que passi Quevedo. Mami.

0: És la veu del Manuel Turizo, el colombià, un tio que té una influència tan gran a l'escena que va agafar el Marshmello, que era aquest productor de música electrònica. No sé si recordeu, cançons així de rotllo EDM, com la de Happier o la de Alone. Doncs el tio que produïa electrònica li va dir al Turizo, vine cap aquí que faràs un merengue. I l'altre va dir, pues vinga, va, escolta, si ets tu, pues vinga, va. I van produir això que es deia literalment el merengue, fa 3 anys que ho van publicar, i encara sona igual de fresc, igual de bé, molt bé.
1: Salut.
0: Salut, maco, va, que és hora de dinar pràcticament. Salut, sí? Doncs vinga, fica flaues i muixca, preparats per sonar Flash. Flash FM. Amb aquest tamarro que es diu Diable. Llamar punk i ja es poden, no te bando, sense pijar.

0: punt 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Flash FM Andorra 93.8.

Són el Quevedo i l'Elvis Crespo explicant-nos, cantant sobre un dels destins de moda d'aquest estiu, que és La Graciosa, aquest illot que hi ha a les Canàries. Mira, de fet, tinc uns amics que aquests dies estan per allà de vacances a Lanzarote i em deien l'altre dia, hòstia, Maravall, mira, vam anar a La Graciosa i tal, vam passejar tot el dia per allà. Bueno, entre tu i jo es veu que una mica sense més, La Graciosa, un illot, hi ha quatre platges, una illa volcànica, però que bastant bé, bastant bé. Bueno. Per tant, és possible que això que canten el Quevedo i l'Elvis i una mica s'ho estiguin patillant, però bueno, escolta, tot sigui en honor d'aquelles illes i pel turisme, que n'ha de venir molt. Segur que sí, segur que sí. De moment, canviem el rotllo, una mica d'Ugel amb el seu Latin House i el Jamaican

de les veus més potents del panorama de l'afrobeat arreu del món des de Colòmbia. El Capo, amb aquest Onana. Aquí a Flash, d'aquí no res, el Rau Alejandro i el Bad Bunny, un tio amb qui podem comptar si ens volem divertir.

clar que sí, tu, el Bobe al barceloní al costat de l'Omar Montes. Això es deia El Conjuntito. Ho escoltes a Flash FM, últims 20 i escaig minutets del poder del ritme abans no comenci l'Interactua. Flash. Més o menys ja tinc triat tot el que sonarà fins a les 4. Serà boníssim, com aquesta, per exemple, eh? Elena Rose, al costat de Manuel Turizo. Es diu La Semana. La Semana.

Aquesta ens hem de remuntar fins al 2018, quan vam rebre una sorpresa molt agradable, quan vam saber que un productor tan tremendo com el DJ Snake havia col·laborat amb l'Ozuna, tu. I a sobre no ho havien fet sols, estaven acompanyats de la Selena Gomez i de la Cardi B. Vull dir, això era la crem de la crem, eh? Tema gros, aquest taqui-taqui, just abans de tornar cap a l'actualitat amb una novetat de les xules. És la nova del Mike Towers. Es diu Carita Feliz, sonant a Flash.

0: Estaba perdida y andan todos laos, uno prendido y el otro enrollao. Están en mood fiestero, tenen ganes de festa, el Bad Bunny i el Faith, amb aquesta que van fer junts fa 3 anyets, es deia Perro Negro, que és el nom d'una discoteca que hi ha, diria que és a Medellín, a Colòmbia, sí, allà van tots aquells, així, un lloc bastant exclusiu. En qualsevol cas, per lloc exclusiu, Flash FM, el poder del ritme 24-7, i a més, pel que m'incombeix a mi, jo aniré passant ja, perquè d'aquí no res, comença l'Interactua, amb qui? No. Amb el Sergi Domènech, que està a punt d'entrar a l'estudi i es quedarà amb vosaltres fins a les 8 del vespre per posar-vos tot el que li demaneu. Vale, família? Ha sigut un plaer. S'ha passat volant avui dimarts, eh? Demà serà dimecres ja i mitja setmana coll avall. Anem a bon ritme, ja us ho dic.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, però jo vaig passant. Apa, jo de Flash FM no me'n vaig, com diu el Quevedo, ni borratxo.

0: i fins a les 8 del vespre. Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió.
1: No, no, Domènech no.
0: El que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Bueno, avui tenim el Domènech por ahí, eh? Això ho salvarem, estic convençut. 628-06-05-13, obrim el WhatsApp i el que faci falta. Obrim amb Another 34 Ultra, Talk to You, a Flash FM, arrenca l'Interactua, let's go!

0: Ha estat un dels temes sense cap mena de dubte dels últims mesos i és la cançó que us proposem per enjugar aquesta nova edició d'Interactua aquí a Flash FM. Són les 4 i 3 minuts, Talk to You obre. Avui no tenim en Sergi Domena, però podeu començar a demanar cançons des d'ara i fins les 8 del vespre.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Amb una mica de sort entre tots els que aneu enviant missatgets. Alguna samarreta farem que caigui de tant en tant. Samarretes exclusives i noves de l'emissora del ritme, la que manda. I si no, n'esgarrapeu cap. Segur que ho podreu fer a qualsevol de les festes Flash FM que tenim desplegades aquest cap de setmana. Fixa't tu, dissabte tenim tripleta a Besalú, al Col·legi i a la Bisbal del Penedès, tu, perquè trieu-la com us queda més a prop, vosaltres mateixos. Entreu a flashfm.cat, hi ha un apartat que diu Agenda. Allà veieu les festes que tenim por ahí i veniu a la que us vingui més de gust.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que pusieras la de Moby to the Sun, Moby, que te la pedirán muchas veces, pero bueno, hoy toca esta. Se la quiero dedicar a Laura de l'Atmella, Marina i Àngels de Sabadell, a Jordi Sant Cugat, a Pablo de Terrassa, DJ Lopeta i a Joan de Valls.
0: I a mi no?
2: També dedicar-se-la a todos los flasheros. Vale. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Em consideraré dins el grup de flasheros.

0: És una de les últimes que ens ha portat Mike Towers, una nova a l'interactual de Flash FM. Són les 4 i 13 minuts. Ens la demanaven a través del WhatsApp.
1: Sergi, molt bona tarda, a l'hora de la Mella, què tal? Avui és un dimarts, molt dimarts.
0: Molt dimarts.
1: Tot el dia fent badalls i ara, mira, estic aquí, traiem un cafè de la màquina.
0: Oh, que bé.
1: Aviam si m'espavilo una mica.
0: A veure.
1: Escolta'm, posa'm la cançó del Mike Towers, una namàs.
0: Molt bé.
1: I li vull dedicar al... L'he batejat com a Domènec Club.
0: Domènec Club.
1: El club del Sergi Domènec.
0: Les Domènegues. I dedico
1: a Piri de Lleida, Marina Llàcelos de Sabadell i al Jordi de Sant Cugat.
0: Molt bé.
1: Vale. I després a tu i a tots els flaixeros.
0: Home, no m'he faltat.

0: Maria. Doncs res, moltíssimes gràcies i molts petonets. Adéu, fins demà.
1: El que passa que has dit a tu, no sé si fent referència a en Sergio Mena, que no el tenim, o a l'Edgar Manchado, que és l'humil locutor que avui està presentant aquest programa.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: Si us fa vergonya enviar una nota d'àudio, també ens podeu enviar un missatge de text com aquest que diu: ei, Edgar, ets realment tu? Soc en Nosa i avui vull demanar Karol G, Gatúbela, un tabarro del 2022 que feia temps que no escoltava. Si ho prefereixes, Tiago, PZK i Trueno, Salimo de Noche, tu tries. M'agradaria també participar al concurs aquesta setmana, si us plau. Moltes gràcies. Doncs l'únic concurs que tenim és el de la samarreta, però òbviament no la dispararem tan aviat, que és un quart en punt de 5 i ens queda encara molta estona al programa, d'acord? Anem amb la segona, que em fa més il·lusió. Tiago i Trueno, Salimos de Noche i un pari en el cotxe, a l'Interactua de Flash FM.

0: l'Interactua. Flash. El poder del ritme.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
11: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
12: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Flash FM, la que mana.
13: Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin.

0: los motores.
1: Hola, Sergi, si us plau, posa'm alguna cançó de Daddy Yankee o Don Omar. Aquesta setmana he tornat a la feina i tinc depressió postvacacional. Ja em sabria greu. Molta sort i molt d'escalf a tots els que torneu de vacances. També et dic, si torneu ara a la feina, això és que us heu agafat de vacances la primera quinzena de setembre, que no està gens malament, escolta. Ja us heu anat de vacances quan ja tota la penya estava tornant. Per tant, escolta, és que a vegades ens queixem per vici, ens queixem per gust.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: 4 de la tarda, 24 minuts, en directe des de l'interactor de Flash FM avui, sense el Sergi Domena, però amb totes les vostres peticions i missatges. Com sempre, ens encanta això, m'encanten, com les pilotes, tu. Hola, bona tarda, diuen per aquí. Soc la Ivet de Lleida. Estem fent pràctiques de conduir mentre us escoltem i a la meva professora li agrada molt un artista que es diu G. Wheeler. Vol la cançó de Casi Algo, però li fa vergonya enviar un missatge. Ella és l'Ariadna. Gràcies. Bé, sembla que l'artista que busques no es diu G. Wheeler, sinó J. Wheeler, i la cançó és aquesta. Em sembla una sinfonia, però no. Casi Algo, interactua. Training the product.

0: una de les tantes que ens demanaran de Quevedo. Aquesta es diu El Baifo, ens la demana l'Ivan López de Sant Joan de les Abadesses. Diu, avui volia demanar si pots posar la cançó del Baifo de Quevedo. Va dedicada a l'Adrià Capdevila, en Marc Bonic, Lugo García i també a la nova locutora de Flash FM, la Mireia Molina. Diu, també meu. Una abraçada i bon dimarts. Li dediquem també a l'Armand Baravalle, no? Si no, se'm posarà gelós, que en tinc per aquí. Armand, no et posis gelós, te la dediquem nosaltres també. El Baifo que queda enrere, són les 4 i 35 minuts d'aquesta tarda de dimarts, és 15 de setembre, a l'Interactua. Esperem els vostres missatges al 628-0605-13, 628-0605-13. Et pots creure que a vegades, a l'hora d'omplir papers, algun cop he posat el número de Flash FM? T'ha passat, Miquel, alguna vegada? Així, oi? Contrato, i posa 628-0605-13.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, Edgar, somos Marina i Ángeles de Sabadell. Nos gustaría pedirte Fire Fire de Shimza para ti y toda la audiencia de l'Interactua. Muchas gracias. Sabadell, mala pell, diu. Terrassa, mala raça. I a badum, badum, badera, Fire Fire.

0: temporada, sens dubte.
1: Hola, Plagi FM, soc la Laia de Tàrrega i em faria moltíssima il·lusió que em posessiu o la cançó de Dardos de Romeo Santos o alguna cançó així que tingueu de bachata. Moltíssimes gràcies i a veure si me podeu posar al sorteig d'aquesta setmana. Moltes gràcies.
0: Sorteig d'aquesta setmana, que no sabem ni quin és, perquè no hi ha sorteig aquesta setmana. Com a molt, podem regalar una samarreta de Flash FM, però encara és d'hora, home. No podem repartir el premi tan d'hora. La loteria del gordo, encara no la podem repartir.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: 628-060513, tenies el Dardos, si no ens deixaves triar. Mal Dardos, però escolta, estem aquí fins les 8 del vespre, per tant, si vols més cançons, pots demanar-nos més cançons, si vols. A més, anem bastant on time, per tant, aprofiteu ara, abans que comenci a sortir tothom del col·le, ja començarem a posar cua d'espera, haureu de treure el tíquet, com a la peixateria, eh? WhatsApps en forma de text o notes d'àudio, el que preferiu.
3: Bona tarda, Sergi, sóc el Joan de Valls.
0: Hola.
3: Avui voldria que em posessis la cançó de Bailar, d'Elvis Crespo.
0: Oh, i tant.
3: Li dedico a tots els fleixeros i fleixeres. I bona tarda per tothom.
0: Bona tarda.
3: A veure si cau avui la samarreta aquesta tan maca. Gràcies.
0: Bueno, calma, calma. Hay tiempo para comer.

0: negrito de ojos claros, The One and Only o Ozuna amb Gigi. És una de les últimes propostes, una de les més noves. Ja la incloem dins la programació habitual de Flash FM. I, òbviament, dins la nostra llista doncs, també està molt i molt amunt d'una forma molt contundent. Són les 5 i 4 minuts, engeguem la segona d'Interactua, 628-060513, el vostre número de referència per fer-nos peticions, ja sigui a través d'un text o d'una nota d'àudio on ens expliqueu el que esteu fent, on us enganxem, si sortint de l'escola, de la feina, alguna retenció, sobretot tota la gent que està ara mateix enquistada en alguna retenció de qualsevol de les carreteres del país. Paciència i missatges a l'Interactua.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Nota de veu o un missatge, com ens arriba per aquí, al 628-060513, diu: hola, em dic Andreu i vull dedicar a la gent d'Abrera Magnètic. Li dedico als meus nets, que els agrada molt el putrum putrum. Diu, ostres, això del putrum putrum em sembla, Andreu, que és una mica old school, eh? Té un rotllàs aquesta cançó que hipnotitza. De Bausa, Magnètic, a l'Interactua.

0: Vilassar, m'agradaria escoltar alguna d'Ugel. Ara que vaig cap a casa després de treballar, ha estat un dia molt dur i sempre l'acabo escoltant Flash FM. Gràcies, Martí. M'agradaria entrar dins els sorteig de la samarreta, si puc, gràcies. Martí, ho hauràs de seguir intentant, no t'ho posarem tan fàcil, que encara queda una bona estona de programa, d'acord? Si no, demà ho pots tornar a intentar. 5 de la tarda, 13 minuts, això és l'interactuar de Flash FM, sense en Sergi Domènech, però amb el nostre número de telèfon de sempre.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hi ha coses que mai canvien, el nostre número de telèfon, el locutor, sí, quan en Domènech té compromisos, que és un noi molt enfeinat. El ritme que no canvia també és inconfusible. Esperem que el vostre bon rotllo i la vostra energia tampoc.
2: Ei, bona tarda, Domènech. Bueno. Què tal? Com estem? Soc el DJ Lopeta. Saludats des de Sant Manat. Avui et vull demanar la cançó del Quevedo, però no qualsevol del Quevedo, sinó una antiga, vale, que a mi m'encanta molt i m'agradaria que avui la recuperéssim a l'interactuar.
0: Ai,
2: vale?
0: Quina pompa.
2: Dame, dame. Amb Omar Montes, és el disc Donde Quiero Estar.
0: Sí.
2: Vinga, saludats i que ben interactua. Adéu.
0: Mare meva, però aquesta cançó te'n vas unes quantes temporades enrere, eh? Però la informació és correcta. Què ve de Omar Montes amb Dame a l'Interactua?

0: escoltes l'Interactua.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella. Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Flash FM Andorra 93.8.

0: fem aquest proper dissabte, ho sabrem dins el Calibre 45 a partir de les 6 de la tarda amb l'Edgar Manchado, que és precisament el programa que habitualment presento avui cobrint les espatlles del company Sergi Domènech. El tenim en algun compromís en algun punt de Catalunya. Aquesta era la setmana, Elena Rose i Manuel Turizo, la que queda enrere, ja que podeu demanar a través del 628-0605-13, 628-0605-13, en directe, l'interactuar fins les 8 del vespre.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Gent de totes les edats que contacten amb l'interactuar de Flash FM, què tal?
2: Bona tarda, Edgar Manchado. Soc la Laia de Piera i m'agradaria la cançó del Patito.
0: El Patito?
2: No, el Patito A.
0: Ah!
2: Se la dedico a tota la... penya que s'escolta en el Flash FM, a tu, als meus amics, a la meva família i al Sergi Domènech.
0: Toma ja!
2: Vinga, fot-li canya, que estic a topi i espero que tu també.
0: Jefe d'equipo, estoy a tope. Sí, home, sí, li farem arribar les teves abraçades a en Sergi Domènech, que segur que t'identificarà rapidíssimament. Laia, una de les habituals en Interactua.
1: Tens el mòbil a la mà? Interactua.

0: Remix, a l'Interactua.
1: Bona tarda, Sergi. Soc Cristina de Mòdova i vaig cap a casa a veure si em pots posar la de Hola Remix.
2: I tant.
1: I vinga, va, regala'm una samarreta, sisplau, que porto la meva nena i també puc portar-la. Bueno, jo la porto al matí. Vinga, que vagi bé, adéu.
0: Home, doncs si ja tens la samarreta del Flash Matí, deixarem que sigui alguna altra persona qui guanyi la samarreta de Flash FM. Entenc també la voluntat de volar, de voler anar fent les col·leccions de totes les samarretes de Flash FM, que tenim unes quantes. Són com les samarretes de futbol, I aquí les té totes de cada temporada.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: En qualsevol cas, et convidem a que ho segueixis intentant o que et deixis caure qualsevol de les festes Flash FM que tenim repartides per tot el territori. Concretament, aquest dia 19 de setembre en tenim 3. Una a Besalú, una a la Bisbal del Penedès i una altra a Alcoletge. La que et vagi millor, t'hi deixes caure, et poses a primera fila i amb una miqueta de sort potser et cau alguna samarreta i no hauràs de dependre d'aquest humil programa perquè te la regali. 5 de la tarda, 35 minuts. Seguim esperant les vostres peticions a través del 628-060513, com aquesta, que és molt escueta i que diu: Hola, soy Laura, estamos en la playa de Pals. Hoy se nos acaban las vacaciones. Ostres, doncs mira, no em fa cap mena de pena, Si se us acaben, hoy es porque ya las habéis tenido, tú. A ver si ponéis una canción de Chencho Corleone, Mi marido me invita al McDonald's, tío. Doncs mira, va, que vagi preparant la pasta, que et poso que...

0: nova aquesta. No l'hem sentit, no sé quina és.
1: Hola, Flexeros. Em dic Irene i m'agradaria que fiquessis la cançó La Graciosa i també una samarreta.
2: I la mama també en vol una.
1: Adéu.
3: La filla, la mare, i em sembla que el pare per allà al fons he sentit també que deia i jo també,
0: com aquell de l'APM,
3: i jo també.
0: No sé si en tenim tantes, ho haurem de seguir intentant, però tard o d'hora acabarà caient. Interactua sempre toca, si no un pito una pelota. 5 de la tarda, 46 minuts, en rigorós directe. Hi ha molts programes que diuen que estaré en directe i no lo són.
4: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Nota d'àudios, missatges de text, el que vosaltres vulgueu, fins les 8 del vespre, ràdio a la carta amb les vostres peticions i dedicatòries. No sé si hi ha algun motiu especial per qual vulgueu dedicar o demanar una cançó o simplement perquè esteu fent una aposta qualsevol, com em sembla que és aquesta.
5: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
6: Som en Gael i en Carot.
5: I avui ens agradaria que ens presi una cançó del
6: Gangnam Style.
0: Toma ja.
5: Vinga, una abraçada, família.
0: Jo no tinc cap problema en posar-la, eh? Era un temazo del 2012. I lo malo... Opa,

0: Karol G era la colona i qui l'acompanyava era el Peso Pluma.
1: Oli, oli, hola, hola. Buenas tardes, flasheros y flasheras. Obi de Figuera os saluda.
0: Què tal?
1: Besito y abrazo, que son gratis.
0: Hoy tan.
1: Feliz martes por la tarde.
0: Feliz.
1: Y nada, para hoy, ponme la de culona, culona. Os la dedico a todos vosotros. Venga, hasta mañana.
0: Moltíssimes gràcies. Pues una de culona para el señor, por favor.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Tanquem hora amb una més. Bona tarda, Flash. Soc la Gemma de Banyoles i vull demanar la cançó de Debí tirar-me's fotos. Encara estic living al concert de Bad Bunny, ens diu. No puc esperar que vingueu a Besalú. Em doneu ja la samarreta? Ja, ja, ja, ja, ja. Adéu! Doncs em sembla a mi que t'hauràs d'esperar a la festassa que tenim a Besalú i que ens han convidat aquest dissabte dia 19 de setembre, Héctor Ortega, i que us parla Edgar Manchado. Moltíssimes gràcies a d'anar-hi. Gemma, passa per recepció aleshores i te la donarem al seu moment. Avui deixarem que se l'endugui algú altre, vale? I va posar la que ens demanes. Bad Bunny, devia tirar-me's fotos, se l'interactua. Oh, oh.

0: És el Mega Crack aquesta setmana. Ja va ser la setmana passada i ara torna a repetir. Baby Wow, amb Karol G, Judelín i Rosowski. La proposta que engega una nova hora d'interactuar són les 6 i 4 minuts. D'aquesta tarda de dimarts, què tal? En directe des de Flash FM. No sé si us enganxem sortint del curro o anant cap al torn de nit, vespre, nit. Ja, no sé ja què fa la gent a aquesta hora, jo ja ni me'n recordo. Encara sabeu que hi ha algú que està a la platja apurant els últims dies d'estiu? Tècnicament, encara estem immersos a l'estiu 2026. No sé, on esteu? De vacances. Ja, ja, els que han estat corrent tot l'agost ara se'n van de vacances, que són els que fan rabieta. Perquè ja tothom torna a l'empresa i ara hi ha els que marxen i dius, però vostè cap on va? Ah, bueno, clar, jo és que he estat treballant tot l'estiu, enteneu? Clar, clar, clar, clar, és que, home, i cadascú s'ho munta com pot. Qui fa el que pot no està obligat a més.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ja sabeu com funciona això, avui no tenim en Sergi Domena, però l'interactuar rutlla, com sempre, missatges a la carta fins les 8 del vespre. 628-0605-13, 628-0605-13. Dediqueu alguna cançó o simplement ens demaneu una perquè us ve de gust, perquè la voleu escoltar, perquè voleu escoltar una cançó en concret.
2: Hola, flashero, sóc en Marc Antequera, estic aquí treballant a la brigada del meu poble i res, m'agradaria escoltar la cançó de Quina Veure.
0: A veure.
2: La de Soltera, que m'agrada molt.
0: Soltera.
2: Vinga, va, ànim, ciao.
0: Clar, que amb Soltera tenim un problema, perquè tenim dues cançons que es diuen Soltera. La d'Estar Soltera està de moda o la de la Shakira. Jo et poso aquesta i si era la de la Shakira, doncs posem l'altra, cap problema. Lola.

0: m'encanta Quevedo i no vull parar de sentir-la, diu. Gràcies, Plaixeros. Mare meva, nosaltres ens hem fet un fart de sentir aquesta amb Nueva Línia. Ha sonat tant que Nueva Línia ha dit prou fins aquí. I no sé què ha passat, que ja Nueva Nueva no és. Ara són unes altres que canten aquesta cançó, l'han de cantar en directe. El Golpito, Flash FM, 6-12 minuts, això és l'Interactua.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Anem on time si ens voleu demanar qualsevol cançó. A més, també pel que estic veient en alguns missatges, primer dia d'escola per alguns. Bueno, escola ho engloba tot, no? Universitat, grau, institut, el col·le. Jo, per mi, sempre serà el col·le. Podeu estar quart de carrera, que per mi serà el col·le. Hola, Flaixeros, sóc la Maria de Cadaqués. Vull una d'aquestes de Pitbull de les antigues, diu, per tirar endavant aquesta tarda de feina, que si no es farà molt dura. Què et sembla International Love? Va, gràcies. Home, a veure, què et dic ara? Et dic que no. Amb lo bona que era aquesta, Pitbull, Chris Brown. International Love.

0: Interactua. Escoltes l'Interactua.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
5: i aquest? A què es dedica?
4: Doncs a viure, es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11, sigues ric en viure.
6: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
10: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
9: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
10: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
11: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
12: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
11: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

0: Que fem el muchacho, un dels temes que estic convençut, no, convençudíssim, que sonaran aquest proper divendres a Riudarenes, a la Festa Major de Riudarenes. Munteu un show aquí a Plaça Fema, muntem un show d'aquests bons, maco, maco, maco, perquè sí. Amb en Sergi Domènech, que avui no el tenim aquí a l'interactuar, però està viu, va tot bé, eh? Està bé. L'Héctor Ortega també hi serà, i el company Jaume Riu, d'acord? A la zona de Barraques de Riudarenes, Festa Major de Riudarenes, aquest divendres, amb presència de Flash FM i samarretes, com les que estem regalant aquesta tarda aquí a l'Interactual. 628-06-05-13. Algú de vosaltres, d'aquí a les 8 del vespre, s'endurà una samarreta exclusiva de Flash FM. Ho heu d'anar intentant amb les vostres peticions i dedicatòries. Si no la voleu dedicar, simplement demaneu cançons i ja està, d'acord? Tenim una que encara no l'hem regalat. Molts de vosaltres ja l'heu anat demanant, però encara no serà el moment.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Ens anem fins a Vilaseca amb un missatge molt curt del Daniel, que diu: hola, sóc el Daniel de Vilaseca, em podries ficar la Graciosa i dedicar-la a tots els meus amics. Adéu, doncs apa, aquí la tens. La Graciosa, amb Daniel de Vilaseca, tu.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Interactua, l'únic programa amb certificat oficial de peticions i dedicatòries.

0: que sí, Like Mike, han ressuscitat tot un himne de la màquina de principis de segle. La van punxar el Tomorrow Land de l'any passat, els tios que van flipar com reaccionava la penya. I van dir, escolta, al final l'haurem de fer cançó, no? Màquina Time. Se demanava un oient que anava força perduda, la veritat, perquè s'ha perdut el moment on li hem posat la seva nota d'àudio. Ha tornat a enviar la nota d'àudio, li hem dit que ja l'havíem posat. I diu, pues no sé, poseu Màquina Time o la que vulgueu. Doncs escolta, hem posat Màquina Time, està molt bé. Si heu demanat cançons i voleu tornar a demanar vosaltres mateixos, si a més la dediqueu per una bona causa, millor encara, i així podreu entrar dins el sorteig que tenim d'una samarreta de Flash FM en marxa. Si la voleu, òbviament, el missatge us l'heu de currar una mica, que sigui una mica emotiu, no sé, si és l'aniversari d'algú, el voleu felicitar, una aposta, alguna declaració d'amor, que n'hem tingut, declaracions d'amor. Recordo algun cop, fins i tot, una persona que havia demanat matrimoni o alguna cosa així a través d'algun missatge. Històries tenim per fer un llibre, això està claríssim.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Va, que encara no hem repartit la samarreta d'avui, pot ser per algú de vosaltres. 628-0605-13, 628-0605-13. Diuen per aquí, hola, jo volia sentir algun en català, rotllo dels tiets o així. Gràcies, Flash. Doncs mira, dels tiets, que a més doncs són del Maresme, de Mataró com el servidor, ara tenim molt de moda aquesta. Molt demanada i molt sonada. Era això, a l'Interactua. Perduts.

0: Mbappé que acabi l'entreno de bàsquet i que vol dedicar la plena per tots i totes i voldria demanar la samarreta, please. Doncs mira, Xavi, moltes gràcies. Ho hauràs de seguir intentant. Avui no és el dia de sort. Però gràcies, de debò.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Almenys hem començat amb la plena, força ràpid i força eficaços, mentre esperes que la Peque acabi l'entreno de bàsquet. Un entrenament que esperem que hagi anat d'allò més bé. Clar que sí, i que faci molts punts al partit del cap de setmana. Bona tarda, diuen per aquí. Volia dedicar a la meva nòvia, que és la millor del món, ja d'entrada. Totes les nòvies són les millors del món, fins que al final la cosa es trenca una mica. Jo us desitjo sort i encerts a tots. Com a mínim, més encerts dels que jo vaig tenir al seu dia. I diu que la polla els mals moments i que per això vol fiebre de batial i que a veure si cau una samarreta. Doncs mira, jo no seré tan bo com la teva parella i no et donaré la samarreta. Però sí que et posaré fiebre. Ah, choose your fighter, escolta.

0: per aquí. Com va aquest dimarts? Doncs molt bé, escolta. Que simpàtics que sou a vegades, eh? Sou molt macos. Diuen, jo vull demanar una cançó que es diu Chica 305, que vaig descobrir aquest estiu quan estava a un càmping de la Costa Brava i us estaven escoltant els altaveus. Diu, toma ja, molt bé. Gràcies al càmping, tu. Té molt de ratllo i em recorda sempre aquell moment. Ah, i voldria entrar al sorteig de la samarreta també, si puc. Gràcies, ben parits. Doncs mira, va, em sembla que avui te l'enduràs tu, eh? M'ha fet molta gràcia i molta il·lusió també aquest missatge. Per tant, et demanarem les dades i et farem saber com et pots fer amb la samarreta exclusiva de Flash FM, que avui ja té amo. Amo o ama. Sí, perquè no s'ha identificat aquesta persona. Això és Flash FM, sentiu l'interactua. Moment on podeu demanar música, podeu demanar cançons. Ràdio a la carta.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ja hem repartit la samarreta reglamentària, però escolta, si algú de vosaltres s'ho curra en excés, podríem fer una breu excepció per regalar-ne una altra. Hola, Flash, diuen per aquí. Soc molt Flash de Rau Alejandro. Suposo que vol dir soc molt fan de Rau Alejandro. Però vull una de les d'abans. Sexo virtual m'agrada molt i li vull dedicar a la meva parella, que avui fem 3 mesos. Vaja, i quina casualitat que li dedica sexo virtual. Doncs enhorabona, parella, i moltes felicitats.

0: Aquest proper dissabte, el Calibre 45 ja formarà part entre les 45 imprescindibles o no. Però de moment ja l'anireu sentint de forma habitual i recurrent aquí a l'emissora del Ritme. Aquesta no l'ha demanat ningú, la convido jo, però ja la podeu començar a demanar. És la nova de Lucho RK i es diu Aire. A poc a poc se li ha de donar temps a veure com va, a veure com funciona, a veure com furula entre la nostra audiència, si agrada, si no agrada, si convenç, si no convenç.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Així que estarem molt atents i molt atentes si la demaneu o no la demaneu. Avui tenim en Sergi Domena, per aquells que us ho pregunteu, que potser heu de pujar ara mateix al cotxe i dieu, escolta, qui hi ha a la ràdio? Aquest no és el Sergi Domena? No. Li trec bastants anys, la veritat. Cap avall, no cap amunt, cap avall. Edgar Manchado per servir-los, última hora interactua. Per tant, si pel que sigui voleu demanar una cançó, voleu una dedicatòria de qui sigui, Si voleu que el locutor també us la dediqui, jo no tinc cap problema, us cobraré el mateix, Si la demaneu i la dediqueu a algú, o si voleu que jo us la dediqui a vosaltres. Que no us faci vergonya.
2: Hola, Flash FM, us demanem Dardos de Prince Royce i Romeo Santos. Oh. El xin-xin per la meva mare.
0: Doncs apa, doncs per la teva mare, una batxateta lenta, que aquesta hora del vespre ja, a poc, entra. Romeo Santos i Prince Royce a l'Interactua, sona Dardos, bona tarda.

0: com a mínim és elegant i t'anticipa que et trencarà el cor. Hi ha d'altres que no t'avisen, te'l trencaré igual. 7 de la tarda, 14 minuts. Hola, em dic Laia. Posa't Tití Me Preguntó, si us plau. Punto. Cortita i al pie, tu. Per què vols més?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13, d'acord? A la punta, si no el tenies, Flash FM. 628-0605-13. I ens demanes una cançó, la que més t'agradi. Un text si et fa vergonya i un àudio si no te'n fa tanta.
2: Bona tarda, flasheros. Volia dedicar-li una cançó a la Júlia, que és la meva nòvia, que es troba una miqueta malament i està currant.
0: Vaya.
2: A veure si podia ser la cançó d'Olivia.
0: Molt
2: bé. Merci, flasheros.
0: Home, sí, vosaltres demaneu. Per demanar que no quedi.

0: escoltes l'Interactua. 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
3: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts... i...
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: nosaltres des de Flash FM portem apostant per ell des del 2019 i ara arriba el moment que tothom el coneix. Nosaltres sempre ens podrem penjar la medalla de dir, nosaltres ja fa temps que us anàvem dient que aquest tio era molt i molt bo.
1: Epa, Flash, que fort. Has posat la d'Olivia.
0: Ah, sí,
1: i ara resulta que la meva cosina ha tingut una nena, li ha ficat Olivia.
0: Ostres!
1: Jo, pare d'un nen de 8 mesos, el Mauro, i d'aquí un parell de mesos la meva germana.
0: Molt bé.
1: Quina barbaritat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Aviam, poseu-me algun tema que em permeti seguir currant com un animal, que això de dormir 2 hores a la nit és fotudillo, eh?
0: Home.
1: Necessito energia.
0: No.
1: Vinga, guapos! I la samarreta no sé si ho feu encara, però si hi ha alguna opció, estaria molt bé.
0: Bueno. La samarreta el que passa és que ja l'hem regalat, però escolta... Si demà ho tornes a provar, potser, tens alguna opció més. És que avui ja l'hem donat, d'acord? I efectivament, havíem posat Olivia feia una estona. Coses de la vida.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Encara ens queda mitja hora perquè pugueu demanar les vostres cançons preferides en format d'àudio o en format de text, com diuen per aquí. Bona tarda, Edgar, em podries posar la cançó de l'Aitana, la superestrella, per ballar una miqueta? Moltes gràcies. A seguir amb la música. Oh, quin missatge més profund. A vegades quan us poseu filosòfics... amb una mica de superestrella, vinga, va.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: cor desbloquejadíssim, tu. Mira, és que se'm posa la pell de gallina, i tu. Se'm posa la pell de gallina i tot. Hola, Edgar, m'agradaria que poséssim una cançó que m'encantava quan anava a la ESO, diu. Ken Holdes, uf, quins records, gas. Emoji del fueguito. Bé, perquè clar, els emojis també s'han de llegir, m'enteneu? Ken Holdes, Macklemore, Ryan Lewis, 2013, mare meva. Record desbloquejadíssim. Últimes oportunitats per enviar WhatsApp, si no és que ho heu fet ja.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Perquè a les 8 abaixem la persiana, tanquem la guingueta i s'hi posen els companys del Flash Urban, Tomàs Poal i Miquel González. Ui, alguna de Mike Towers, diuen per aquí. Gràcies. Doncs mira, ja que alguna és un concepte molt ampli, no és concreta quina, t'agafo l'última, d'acord? Que va entrar en llista aquest últim cap de setmana i que es diu Carita Feliz. Tenim la Carita Triste d'Emília i això és Carita Feliz.

0: Estàs com un tren, dius. Mora meva. Ara ja no sé si és bo dolent, està com un tren, Marc. Ai. Tot el dia m'estàs xinxant. Què vol dir estar com un tren? Si Rodalies, pobrets meus... Arribo jo abans corrent que amb Rodalies. En fi, 7:47 minuts, li demanava en Santi de Terrassa, a veure si em pots posar la fresca dels Figaflaues, que m'agrada molt, gràcies. Doncs apa, aquí la tenies, i nosaltres, doncs, que anem tancant la guingueta, demà la tornarem a obrir a partir de les 4 de la tarda, més interactuar i més ràdio a la carta. Si us voleu, ja guardeu el WhatsApp de cara a demà, és el 628-06-0513, 628-06-0513. Us el guardeu a la vostra agenda i demà a partir de les 4 dispareu missatges amb la vostra cançó preferida. Tanquem amb una... que diu, i que em fa molta gràcia, que diu, hola, interactua, m'ha fet gràcia el que has dit abans de la carita feliç, així que per què no poses carita triste? Clar, perquè dèiem abans, si us incorporeu ara, abans havíem posat la nova cançó de Mike Towers, que es diu Carita Feliç, i és cert que Emília i Ana Mena tenen una que es diu Carita Triste. Per tant, si vosaltres voleu, nosaltres ens devem a vosaltres i tanquem el programa amb Carita Triste. Demà més, no desconnecteu del Flash FM, que a les 8 en punt arriben en Miquel i el Tomàs Poal amb el Flash Urban.
1: Interactua.
0: Que vagi molt bé, família. Bona tarda. Carita Triste.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que surti de la
2: polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Què passa, people? Són les 8? Ja són les 8.
2: Estàs dient?
3: I comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bon dimarts a tu i a tota l'audiència, que ja estem superant a poc la ressaca del pont.
3: Així...
2: Home, més o menys, piano, piano.
3: Sí, ja ho aconseguirem, ja. Ai, ai, ai. Avui dimarts busquem polèmica, bé, com quasi cada dia, eh? Sí, com ens agrada. Sí, i voleu que us baralleu una miqueta en directe i que critiqueu... atenció a la pregunta. Quin és el famós que està més sobrevalorat del món? Qualsevol famós, actors, actrius, influencers, cantants, gent dels mons dels mitjans, o qui us dongui la gana.
2: Ojo, vale? Que ens interessaria molt gent dels mons del món dels mitjans, perquè al final també ens poden dir a nosaltres, eh?
3: Clar.
2: Ens molaria molt que ens diguéssiu que estem molt sobrevalorats, cosa que possiblement sigui certa.
3: Tot i que no som tan famosos.
2: No som tan famosos, és veritat. Però, bueno. Però més o menys.
3: Però bueno, quasi. Quin és el famós més sobrevalorat del món? Vinga.
4: 93 545 68 68.
3: I sí, sí, es poden dir artistes com, per exemple, no sé, la Rosalía o la Baguial, per exemple.
2: Per exemple.
3: Clar.
2: Per exemple, Rosalía, vull dir que no és que nosaltres diguem... Però per exemple.
3: Però per exemple. Famosos sobrevalorats avui al Flash Urban 93 545 68 68, i per exemple, si tenim una superfan de la Rosalía i una altra persona diu que no li agrada gent Rosalía, doncs que es barallin en directe, vale?
2: Exacte. És el que volem. I ens podeu trucar, us fem connectar i us foteu d'hòsties, com també ens mola moltíssim.
3: I com cada dia, també volem les vostres bromes telefòniques.
2: Vinga, Pau, recordem el nostre número de WhatsApp, tot i que hauríeu de tenir-ho guardat, vale? El 699-69-69-69. Ens envieu aquí la víctima, el motiu de la broma en qüestió, i nosaltres doncs la farem de la millor manera.
3: Doncs vinga, va, demana una broma telefònica.
0: Envia'ns un WhatsApp.
2: Sí, pop.
0: 699-69-69-69.
3: Quin serà el famós més sobrevalorat d'avui?
2: No ho sé pas, per això trucaràs.
3: Dios.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Carol G, què busques, Tomàs?
1: Un cerco llar! Estic a la recerca d'una llar! Oye, Karol G, veus, no està sobrevalorada. Crec que està al nivell del que és.
0: Ah, no?
1: Com Bad Bunny, crec que estan allà on els hi toca.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Quin és l'artista famós, periodista, que et doni la gana, més sobrevalorat?
2: Sobrevalorat. 93-545-68-68.
0: Hola, bona tarda. Adeu.
1: No.
0: Hem començat molt bé el programa d'avui.
1: Si truqueu, no penseu, vale? Sigueu una mica pacients. Ja sabeu que això a vegades va despacio.
0: Hola.
3: Collons, tu.
1: Per favor, quin pacient la gent.
0: Per favor. Ah. Estem buscant artistes sobrevalorats, vale? Que sí. Diguis un artista, un cantant, un periodista, algú famós, que diguis és que a aquesta persona se li ha donat molt de valor i en realitat té un valor de merda, que no serveix per res. Saps?
1: Exacte, o influencers.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
1: Ei, capitana.
0: Hola, com et dius?
4: És que estava conduint.
0: Ah, estàs conduint.
4: Ara.
0: Ah, vale.
4: Ara.
0: Com et dius?
4: Júlia.
0: Júlia, a veure, què estàs conduint ara mateix? On vas?
4: Bueno, a casa, vinc de treballar.
0: Ah,
1: sí?
0: Perf.
4: Surto ara de treballar, sí.
0: Molt bé, Júlia. I quin és el famós més sobrevalorat, segons tu?
4: Per mi, a part de tots els influencers, que no se'n salve ni un, que són una lacra.
0: Solo.
1: Ni un, eh?
4: Ni un, cap, zero. La Sydney Sweeney, o no sé com es pronuncia.
1: La Sydney Sweeney, la actriu americana que ara ha estat en polèmica per lo de l'anunci aquell d'esports que surt mig despullada, no?
0: Ah, vale.
1: Aquesta.
4: Sí. Bueno, abans d'aquest anunci, per mi ja...
1: Com a actriu, no? Tu dius com a actriu.
4: Bueno, com tot el que envolta la seva figura.
0: El que és el seu personatge en general, no?
4: Sí.
1: Vale.
4: Sí. Està molt bona, que té un cuerpazo, tot el que tu vulguis, però crec que està tan cremada ja...
0: Clar, és que, Júlia, tu també estàs molt bona i tens un cuerpazo i no tens aquí ofertes milionàries, saps?
1: Clar.
0: Normal.
1: I no estàs sobrevalorada.
4: Sí, no. Que si jo fos ella també monetitzaria, eh?
0: Ja.
4: Però és que ja no hi ha res nou, ja està tot vist.
0: Molt bé, Júlia. Doncs apuntem aquesta senyora. Gràcies, guapa.
1: Adéu.
4: Vinga, adéu.
0: Adéu. Hola? No? Pots anar?
1: Per favor, era la Sydney Sweeney, s'ha ofès.
0: Segurament.
2: 93-545-68-68.
0: Famosos i famoses sobrevalorats que busquem avui a través del Flash Urban, també influencers sobrevalorats. Si creieu que hi ha un influencer que dius, bueno, vale, ja està, s'ha acabat.
1: Això ja prou. A veure, està guai que digueu gent de tot arreu, de tot el món, però si són catalans, millor que millor.
0: També.
1: Ens agrada més el salseo.
0: Clar. Sí, com més català... Millor.
1: Clar.
0: Perquè més salsets tenim en el fons.
1: Com més cosins, més endins, saps?
0: Exacte.
1: És així.
0: Clar que sí. Molt bé.
2: 93-545-68-68.
0: Artistes sobrevalorats que creieu que no serveixen per res. 93-545-68-68. De moment només en tenim una, la Sydney Swing.
1: Sydney Sweeney, sí.
0: Sweeney.
1: Actriu d'Eufòria, entre moltes altres.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Eufòria?
1: Eufòria. No, Eufòria de TV3.
0: No, ja.
1: Ah, vale, Eufòria, amb la Zendaya i tots aquests, ja surt. Sí,
0: heavy.
1: Sí.
2: 93-545-68-68.
0: I podeu dir també artistes de reggaeton, que també n'hi ha uns quants.
1: Exacte, sí. Hòstia, la Noel AA, per exemple, a mi ara em sembla que està una mica sobrevalorat, eh?
0: Sí, no?
1: Ara mateix ja, sí.
0: Hola? Hola?
5: Hola,
0: qui ets? No?
1: Collons,
0: tu.
1: Per favor.
0: Hola? Per favor, però què us està passant avui?
1: Aviam, penya, ja sabeu el que diem sempre. Si truqueu, espereu, aguanteu una mica, vale? Que això no és pim-pam, per favor.
0: Però que esteu impacients.
1: Ah, no.
0: Que no podem fer res.
1: Res de res.
0: Res.
2: 93-545-68-68.
0: Doneu-vos contingut, com els influencers catalans.
1: Vinga, va, 93-545-68-68. Truca, critica el teu influencer.
0: Hola?
6: Hola.
0: Menys mal, com et dius tu?
1: Ei, tia.
6: Em dic Catalina, què tal?
0: Catalina. I quants anys tens, Catalina?
6: Doncs tinc 15.
0: Tens 15 anys, Catalina.
1: Molt bé.
0: Perf. A veure, quin famós està sobrevalorat?
6: Doncs a mi s'està escoltant a la ràdio i m'ha semblat que la Noel AA està super sobrevalorat.
0: La Noel AA.
1: Vale.
6: Sí.
1: Doncs anem cap a Puerto Rico per enregistrar la teva resposta, no el doble. És que ja no és com abans, no, Catalina?
6: No, t'ho juro, en plan, ha de canviar com mogollon i abans m'agradava la seva música i tal, però és que ara és com que ja no...
0: Ja.
6: No fa, en plan, el d'abans, bàsicament.
0: quan cantava això.
1: Aquest, aquest.
6: Exacte, això estava superbé, però ara, tio. Uau,
0: aquesta...
6: O sigui, ara ja la sèrie... Exacte, aquesta cançó m'encantava, tio. Ah,
0: que bona.
6: M'encanta.
0: I ara què té la novel·la? És que no treu

0: he ficat les banyes del meu nòvio.
1: Què?
2: Ah, sí?
1: Ah, sí?
2: Espera, explica això, explica això.
1: Això és més interessant que la novel·la.
0: Voleu xisme?
1: Per favor.
0: Vale. Vale, doncs vaig començar a sortir, vale, amb el meu nòvio fa 6 mesos, més o menys. I resulta, vale, que jo vaig començar a sortir amb ell perquè em semblava tope de guapo. I va a la meva classe. Llavors, bueno, ens vam començar a liar, no sé, no sé què, tots els dies, superbé. Em vaig fer superamiga dels seus amics. I llavors, fa poc, vaig anar a Múrcia, vale?
1: Vas anar a Múrcia, i per favor.
0: I a Múrcia vaig conèixer a una colla de nois supermanjos. I em van presentar un noi, vale? I llavors quan em va veure es va començar a dir uah, no sé què, està tope de bona, tal, és superguapa.
1: És que si estàs bona, estàs bona, Catalina, les coses clares. Si la Catalina està bona, està bona.
2: Ho va dir davant teu, Catalina?
0: Sí, sí, en plan, aquesta va estar tope de pira. Però és que jo semblo més gran del que sóc, la veritat.
1: Quants anys tens?
0: Me deixo 15, però me deixo un 80. Bueno, i això, vale? I tela.
1: Vale.
0: Llavors, em va dir, bueno, és que fa una setmana et vaig veure, no sé què, i la veritat m'agrades molt, no sé què, i jo vaig dir, bueno, te tengo que conocer, no, dame tu Insta y lo conozco. Entonces, pues estuvimos un día hablando y al día siguiente vamos y nos liamos.
1: Ah, ¿y tú tienes novio?
0: Y luego, espérate, y luego me lié con otro, ¿eh?
3: ¡Bomba!
2: ¡Catalina, por Dios!
1: Però el teu ex ho sap que t'has liat amb dos pavos quan tu estaves a viatge?
0: Home, és que ho sap perquè jo li vaig contar al meu millor amic, que era de la meva colla, en plan d'amics amb el noi aquest es diu Quim, vale? I li va dir al molt capullo, tio, em vaig emprenyar moltíssim perquè jo li havia fet l'assistència amb la meva millor amiga i ara estan sortint i són tope de feliços.
3: Hola.
0: Però perquè jo li vaig fer la puta assistència i ara es xiva de que li vaig posar les banyes al Quim aquest, tio.
1: Ara, si tinguessis el Quim a davant, què li diries?
0: Doncs que ara el trobo a faltar bastant, perquè el veig a classe tots els dies i que em tracti bé, tio, i que l'estimo.
1: Vale, fem una
0: com
1: cosa.
0: A mi.
2: Per favor.
1: Escolta'm un moment, Catalina. Escolta'm un moment, perquè això s'ha de solucionar molt bé.
2: Jo crec que sí.
1: Catalina, fem una cosa. Per què no fora d'antena ens passes el telèfon del teu ex? Com es diu?
2: El Quim.
1: El Quim. Del Quim. I li dius en directe què és el que sents. El que no t'atreveixes a dir-li quan estàs a classe, pues, aprofites el flash urban i li dius al Quim.
0: Ai, tu creus?
1: Home, jo crec que seria necessari, eh?
2: Jo crec que no és mala idea, Catalina.
1: Seria molt necessari.
2: Home, si una exparella si una exparella et diu això, és molt maco, jo crec, no? Per molt que t'equivoquessis dues vegades, recordo.
0: No, és que després em vaig liar amb un 06.
2: Amb un què?
1: 06.
0: Amb un 06, en plan de 20 anys.
2: Per favor. Ah, bueno, clar, per ella
0: bueno, 06 és gran. Bueno, va ser una mica bèstia.
1: Ja, ja. Ah, clar, perquè per ella és gran,
0: 06. Clar, per mi 06, no, tu ja perdó que estigui al carrer.
1: Clar, jo sóc 96, no te jode, per favor.
2: Per favor.
0: Vale, però una cosa, se m'ha acabat el temps de WhatsApp, llavors, us va bé si us torno a trucar
1: No, després.
2: Ni de conya, Catalina.
1: Tu no pensis, i ho solucionem fora d'antena, vale?
0: Com que? Però si no tinc gens de WhatsApp, com vols que ho faci?
2: Com que no tens gens de WhatsApp? No t'entenc.
0: Perquè tinc control parental.
2: Ah, i no tens... Però no te'n recordes el número del Quim? Només ens has de donar el seu número i nosaltres...
0: No, podeu trucar un altre, por favor.
1: Espera, fem una cosa.
2: No,
1: què t'està passant, Catalina, tia?
2: Està hiperventilant.
0: Vale, que va estar d'una emoció. És que pensava que no em pensaria, en plan, que no me responderíais.
1: No pengis.
0: Us dic el número.
1: Espera, un moment. Fora antena, que no ho ha d'escoltar tothom.
2: Clar, que si ho dius ara estàs en directe. No digues aquí informació privada.
1: Clar, tia.
0: I com ho dic?
1: Doncs que t'esperis, que no pengis, i ara parlarem fora d'antena.
2: Posarem una cançó i tu i jo parlarem d'una altra forma.
0: Vale.
1: Està del pavo, aquesta senyora, 06?
2: Carolina. Aquesta és 011, no?
1: 011? Bo?
2: No
1: sé.
0: 011, sí.
1: Per favor! Bueno, pensis. Fins ara.
4: Què fan les cabres? Escolta'n el Flash Urban.
5: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí, tot anirà sobre rodes.
2: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
1: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi. Experimenta la velocitat al Festival de la Velocidad de Barcelona.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe o per fer el que et surti de la p***. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit al Flash Urban. I si no pots esperar més, envia'ns ja un WhatsApp amb la teva història al 699-69-69-69. Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM.
7: Ets autèntic, amb personalitat,
0: original,
7: inimitable.
0: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
7: de dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
7: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
8: La que manda.
0: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: no sóc a l'Andreix.
1: Són els Dorayakis, de Flash Ya, Escrivi 31, fa amb el Flash Urbà.
2: Ai, ara em fotia un Dorayaki, eh?
1: Sí, eh?
2: Tan bons.
1: Entrava. Bé. Entrava molt fort.
2: A favor.
1: Ah, anem a parar les màquines.
2: Què ha passat?
1: Perquè ens ha trucat la Catalina, que no pot oblidar el seu ex. No pot.
2: És veritat.
1: No pot. Hola, Catalina, estàs aquí, no?
3: Hola.
1: Estàs nerviosa, Catalina?
3: Molt, és que fa un huevo que no parlo amb ell. Bueno, no, en veritat, sí que... Bueno, res, res.
1: Espera,
3: sí,
1: anem a situar l'audiència, anem a situar l'audiència. Tu tenies un nòvio que es diu Milo.
3: El vale, Milo... que no era ben bé el meu nòvio, m'estava parlant amb ell.
1: Ah, no estàveu sortint com a tal.
2: Era un rotllet,
3: però,
2: eh?
3: Sí, era com... Sí, era com que estàvem tot el puto dia parlant, no sé què.
1: Estaves tal. Molt enamorada, llavors... Milo.
3: Clar, i jo em portava genial amb els seus amics i un dia em va dir que ja estava puto farta de que parlés amb els seus amics, que els enviés fotos, que les enviés i fotos, però en plan, fotos normals.
1: Ah, vale, quin
3: susto. I no sé què, no t'imagines.
1: Ah, vale.
3: I res, això, que estava a tope de fart, perquè jo sempre m'enfadava si parlava amb algunes noies.
1: Vale.
3: I em va dir que res, que això.
1: I el Milo se'n va anar amb... La Senda, que és una altra noia.
3: La Senda.
1: Que tu,
3: exacte,
1: aquesta
3: que la...
1: noia, qui era?
3: No ho sé, és que és l'amiga d'uns amics seus.
2: Ah, o sigui, és una persona que tu tampoc toques de forma molt directa, aquesta Senda, no?
3: Que va, no sé, no tinc ni idea qui és.
2: És la però, Senda de la Felicitat.
1: Per si fos poc...
3: L'he vist perquè l'he stalkeat per l'Insta, però ja està.
1: I res més. Però per si fos poc, quan el Milo se'n va anar amb la Senda, va bloquejar a la Catalina.
2: Ah, sí?
1: La va bloquejar.
3: Sí, sí,
2: Catalina,
3: sí.
2: T'han bloquejat?
3: Sí, m'han bloquejat, tio, és una puta merda.
2: Sí, sí.
1: I tu mai has pogut parlar amb el Milo i dir-li el que realment sents per ell, no?
3: Clar, i ni li puc dir que el trobo a faltar. Bueno, l'últim cop que vam parlar, li vaig dir que el trobava a faltar, però em va dir que li deixés en pau i llavors jo, bueno, vale.
1: I avui és l'última oportunitat de que podrem nosaltres trucar al Milo, et deixarem l'antena, et deixarem els dos xerrant i tu diràs... tot el que sents i et desfogaràs.
3: Però si en algun moment estic exacte. Molt cortada, molt tallada, m'ajudeu, por favor.
1: No pateixis.
2: Aquí estem, però tu tranquil·la, sigues natural, ja saps, és el Milo, que tu li tens estima i res, aprofita aquest
3: nou
2: petit
3: mesos,
2: espai.
3: 9 mesos,
1: 9 mesos.
3: Parlant...
2: Joder, és bastant.
1: Però doncs, clar, durant aquests
3: molt, 9
1: mesos, un dubte, no éreu nòvios en aquests 9 mesos, éreu un rollete, però us teníeu...
3: Sí, però no era...
1: Us teníeu exclusivitat?
3: Sí. Exactament.
1: Vale.
2: Ah, o sigui,
1: vale.
2: No us podíeu liar amb altres persones, eh?
1: Vale. Doncs vinga, va. Anem a provar de trucar al Milo, si ens agafa el telèfon.
2: Vamos allá, no?
1: Què li diràs, més o menys?
3: Hola, Milo, què tal? Bueno, espero que bé.
2: Bueno, espera, no.
1: Bueno, ja
3: li...
2: Ja estava recreant tot.
3: Que moltes gràcies pel moltes gràcies pel bon.
4: El telèfon que has marcado no se encuentra disponible.
1: No diu que no se encuentra disponible.
2: No està disponible?
1: A veure, tornem a trucar.
2: Ui.
1: T'has inventat el número?
3: No, t'ho juro que no, si tu i jo sí.
1: A veure, te tornem a trucar, a veure, ara.
2: Per favor. Està entrenant el Milo? Fa futbol o algo?
3: Oh,
4: el teléfono que has marcado no se encuentra disponible en este momento.
3: No, res.
4: Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
1: No està disponible el Milo,
2: Vaja.
3: Si per alguna cosa us torna a trucar i li agafeu el mòbil, i dieu que la Catalina l'estima molt, porfa.
1: Va, l'últim cop.
2: L'última, a veure si...
1: Torno a provar l'últim cop.
3: No, no es agafarà. Sí. No es agafarà.
2: Però tu saps si està entrenant o si, jo què sé, si fa alguna cosa
3: és
2: aquestes
3: que, bueno,
2: hores?
3: Des de final de curs que no parlem, llavors no tinc ni idea.
1: Ah, com que té bloquejada, no pot saber res d'aquesta...
3: Clar, per això...
4: El telèfono que has marcado no se encuentra disponible.
1: No està disponible. Fem una cosa, doncs. Ara mateix, si tinguessis el Milo davant, què li diries? Va.
3: Doncs, hola, Milo, et trobo molt a falta. Moltíssimes gràcies per tot, la veritat, m'has fet molt feliç. I res, això, espero que et vagi genial amb la Senda si segueixes amb ella i, bueno, petons, la Cata.
2: Petons de la Cata, vale, doncs molt bé.
1: Estàs trista?
3: Doncs, sí, la veritat és que m'heu fet...
2: Ui, ai, ara em fa...
1: Ai. Estàs plorant?
2: Mare meva, Cata, però vaya drama.
3: Lo siento.
2: Cata, aviam, de veritat, jo pensava no. que estava aquí de bon humor. No, l'hem enfonsat.
1: Li hem remogut molt el passat amb el Milo.
3: És que fa molt que no parlo amb ell.
2: Ja, 9 mesos.
1: I per tant, pensar en ell i pensar que ell et té bloquejada, et poses a plorar.
3: Sí, pensar en ell i ja... No sé, que és amb un altre, no ho sé.
2: Però... Hay más peces en el Nilo, no et preocupis, trobaràs de tot. De veritat, Catalina, confia.
3: Però moltíssimes gràcies per tot, per intentar-ho i per escoltar-me.
1: Ha sigut com la teva última esperança de poder tenir un contacte amb el Milo.
2: Però no li diguis això, per favor.
0: No, és veritat.
2: Estàs traumat.
0: És veritat, Cari. Però supera-ho, tia.
2: Clar, Catalina.
0: Collons.
2: Oye, i si algú...
0: Que tens 15 anys, carinyo.
2: Oye, i si truca algú per lligar amb la Catalina de 15 anys? Potser podem trobar...
1: Vas molt necessitada, eh?
2: No, per favor.
3: No, però és que m'acaba
1: de
3: deixar el meu
1: nòvio,
3: saps?
1: Bueno, a veure, també diré una cosa, Catalina, eh? A l'altre nòvio que tenies li vas posar les banyes aquest estiu dos cops.
2: És veritat.
1: Vull dir, tan santa no ets, carinyo?
2: Per favor.
1: Tan santa no ets.
2: Catalina, no, tu també et vas portar malament, ara no vagis aquí de víctima.
1: Clar, ara no et posis a plorar en directe.
2: M'estava convencent, eh? Però ja no. Catalina.
3: El Quim va estar tots els campaments, vale, amb una noia que jo no coneixia de res, i va estar tots els campaments superpegados a ella, els monis deien que eren nòvios, no sé què, i jo em vaig quedar tope de sola, o sigui, no sola, estava amb tots els meus amics, però jo què sé, tope de...
1: Això d'estar a l'edat del pavo, de veritat, eh?
2: Sí, sí, gestionar la gent d'aquesta edat és jodido.
1: Sí, sí.
2: Mare meva.
3: Imagina't ser bonito.
1: Bueno, guapa.
3: Bueno, moltíssimes gràcies per tot. M'he enrotllat com una
1: persiana. No. Ens has donat el contingut que ens agrada.
2: Per això estem aquí, Catalina.
3: Us tornaré a trucar, algun dia.
1: Vale.
2: Per favor, fes-ho.
3: Adéu, petons.
1: Adéu.
5: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: Café con Ron.
1: Em mola més aquesta que la de Bad Bunny, tio.
0: Adiós.
1: Està molt guapa,
0: no? Fortes declaracions. Acabes de dir que Bad Bunny és una persona sobrevalorada?
1: No, no és el que dic. Però els oients ho poden dir, si ho consideren així.
0: Ah, sí? Avui estem buscant l'artista, el famós més sobrevalorat. Has de trucar i has de dir quina persona famosa està super sobrevalorada amb la feina que fa, vale?
1: Exacte. Actors, actrius, influencers, també gent del món de la comunicació, dels mitjans de comunicació, cantants, qui sigui, vale? Ens truques ara al 935456868 i ens ho dius, xaval.
0: Vinga, va, telèfon obert.
2: 93-545-6868.
0: De moment tenim dos, tenim a la Nouvelle AA i la Stay Swing.
1: Sydney Sweeney.
0: Ah, vale, això.
1: L'actriu americana.
0: Ah, vale, perf. Doncs vinga, va, truca'ns ara i ens dius quin famós està super sobrevalorat. També s'hi valen influencers. I, efectivament, també influencers catalans. Vale?
1: De fet, preferim influencers catalans.
0: Ah, sí?
1: Volem polèmica!
0: Wow!
1: A tot arreu!
0: Influencers catalans sobrevalorats.
2: 93, wow. 545,
1: va, va, va, va.
2: 68, 68.
0: És que la gent no s'atreveix, eh?
1: És que fa por mullar-se, però escolta, no heu de dir el vostre nom, si voleu, eh? Escolta, va. Si voleu mantenir l'anonimat...
0: Hola, bona nit. Hola, qui ets?
3: Hola,
0: soc l'Isaac, què tal? Qui ets?
3: Isaac.
0: Bueno, més o menys, Isaac.
1: Home, bueno.
0: Isaac, influencer sobrevalorat o artista?
3: Influencer o pot ser també un cantant?
0: Sí, tant i tant.
1: També, també.
3: Mira, per mi està super, super, super mega sobrevalorat el Young Beef.
0: El Young Beef?
1: Young Beef, el trapero, no? El que porta tota la cara tatuada.
3: Trapero, sí, aquest que està tot tatuat i té una pinta una miqueta de rebel·lau, bàsicament. Mm.
0: Però ho dius per la seva música o per ell en personatge?
3: El personatge, però també la seva música.
0: Vale.
1: Sí. Vale.
3: Però, per mi, però talent musical.
0: No té talent musical.
1: No té talent musical, estàs dient dures declaracions sobre el Young Beef, eh?
3: Sí, bueno, però bueno, que jo faig una cançó i no m'escolta ni la meva mare, saps?
1: Total. No, home, però és veritat que Young Beef, el cabron, té molts fans i, a veure, vull dir que la música és la música, cadascú la respecta i l'escolta com vol, però, mare meva, els temes, eh?
0: És un artista com molt d'ínxol, sí, eh? Que t'ha d'agradar, sí. O no t'agrada gens.
1: O lo ames o lo odies.
0: Literal.
3: O lo odies, o lo odies.
0: Vale, perd. Molt bé, tio. Gràcies, Isaac. Que vagi bé, tio.
1: Adéu.
3: Adéu, molt bé. Sois un crac.
0: Adéu.
2: 93, 545, 68, 68.
0: Artistes sobrevalorats.
1: M'encanta que a una mateixa llista estiguin Sydney Sweeney i Young Beef, eh? És en plan, vaya combo.
0: Sí, i a Nouvelle AA.
1: I a Nouvelle AA.
0: Un vaya trio.
1: Vaya fiesta de cumple de la Minya Mal.
0: Aquests acaben junts, segur.
1: Sí.
0: Per favor. Artistes sobrevalorats, ja sabeu que també poden ser influencers, periodistes, famosos... Avui la gent no està, eh? No,
1: no
0: està
1: perduda. No s'atreveix?
0: No, no, aquesta pregunta... No, eh?
1: Vinga, va, mulleu-vos, mulleu-vos.
0: Volen més salseig, eh?
1: Com el de la Catalina, eh?
0: Ah, sí, totalment.
1: Joder.
0: Totalment. Per cert, voleu demanar una broma telefònica?
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: És el nostre número de WhatsApp i ja pots començar a demanar la teva broma una bona víctima, si per exemple tens la teva mare, la teva iaia, que ens encanta trucar les iaies, i sobretot que sigui un perfil innocent, de persona que sapigueu que li podem colar, i de veritat que sortirà molt i molt bé.
0: Doncs vinga, demana la teva broma telefònica a través del 699-69-69-69. I si estàs fent segon de batxillerat que acabes de començar el curs, que sàpigues una cosa. Que sàpigues que ja sabem com el pots acabar i com pots començar l'estiu el mes de juny.
1: Ara.
0: A New Way Barcelona pots anar aquest estiu que ve a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, a la platja, amb vaixell, amb amics i a les millors festes per celebrar el millor curs de la millor manera.
1: Home, Déu-n'hi-do. És que, a veure,
0: sa.
1: Fa falta celebrar-ho bé. Fa falta celebrar-ho molt bé i és per això que ja podeu anar a newwaybcn.com a informar-vos una mica de tota la pesca.
0: A més, jo hi aniré.
1: Ah, sí?
0: Aniré allà durant-ho tot.
1: Bé!
0: Sí. Aniré en biquini. Sí, exacte. És veritat.
1: Amiguis.
2: 93, 545, 68, 68.
0: Va, que avui busquem famosos sobrevalorats. Avui la gent no trucam. Avui no truquen.
1: No, no, no.
0: Avui no, no volen trucar, avui.
1: Sou uns covards.
0: No, es volen desfogar. Avui que podeu criticar els influencers que us cauen malament...
1: Sí.
0: Va, i no ho feu. Va,
1: no, no ho feu. És que però clar. Per què? Per què teniu por d'això?
0: Clar.
1: I no d'altres coses, eh?
0: Dios.
1: Dios. Molt enfadat amb l'audiència, molt enfadat.
0: Vaig a escoltar la Batguiel.
2: Ens agradaria disculpar-nos. D'absolutament res. Flash Urban. Flash Urban.

0: de Lejitos Remix per Flash Urban. És quasi... Bueno, ja són 9:15. Anem a fer una broma telefònica mateix. Anem a trucar directament a Llagostera.
1: Anem a cap a Llagostera, vale? I ens farem passar per Ocupes.
0: Dios.
1: Concretament, i llegeixo textualment, Ocupes Gitanos, vale? Ah. Això diu, i diu, hola, li volem gastar una broma al meu sogre, ja que és un home molt nerviós i cridon. Això ens agrada molt. S'acaba de comprar una casa on encara no hi viu, a Llagostera, i l'altre dia li van voler entrar Ocupes a viure. Després m'ha dit per àudio això, que són uns gitanos, i el tema és que jo em faré passar com pel portaveu d'aquests gitanos, demanant-li una mena de, bueno, chanchullo, una mena de pasta, chantaje.
0: Saps fer veu de gitano?
1: Bueno, més que gitano faré de cani. No, clar, si ve, que, claro, si ve de gitano... No, és que clar,
0: clar
1: gitano no.
0: Se te'n pot anar.
1: Faré de cani com que sembla responsable de gitano. Bueno, és igual, no em vull fotre marxes. Anem a trucar a l'Òscar Ruiz, aquest és el seu nom i cognom.
0: Pobre Òscar.
1: Tenim la urbanització on està la casa, no direm el número perquè tampoc volem aquí dir massa privacitat.
2: Ja. Yeah.
1: Així que res, està al carrer Violeta. M'agrada molt.
0: Que bé.
1: Bueno, és això.
0: Era una involucració de gent.

0: No, eh? Aquest home no vol... No.
1: Oh!
0: No vol problemes, aquest home, eh?
1: Joder, que pena, eh? Pintava bé. Si entrava el drap, pintava molt bé, tio. Que putada.
0: Bueno, recordem que si voleu demanar una broma telefònica, ja sabeu que us heu... ens heu d'enviar un WhatsApp ara mateix.
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: Vinga.
2: 699-69-69-69.
0: Ja sabeu que si és algú que sabíeu que ens pot agafar el telèfon, millor.
1: Exacte. Intenteu que sigui així i que tingui iPhone, perquè amb els Androids surt que som de Flash, vale?
0: Ah, vale, malament, doncs.
1: Sí, això fatal.
0: Malament, doncs.
1: Oh.
0: Dit això, continuem agafant trucades. Va, truca'ns ara i ens dius quin és el famós més sobrevalorat que existeix.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Ah, efectivament, aquest és el número del telèfon de Flash FM, del Flash Urban, 93-545-68-68. Estem buscant avui famosos sobrevalorats.
1: Exacte, estem buscant, per exemple, actors i actrius, també influencers, cantants o gent dels mitjans de comunicació, presentadors, jo què sé, si us sembla Pablo Motos, que està super sobrevalorat, també ens truqueu
0: també.
1: I ens ho dieu, vale?
0: O artistes de reggaeton, com per exemple, la Rosalia està sobrevalorada? Sí o no?
1: Mira... jo crec que ens hem de mullar.
0: Rosalia, sobrevalorada sí o no?
1: Jo em vull mullar, ho sento molt.
0: Ah, sí?
1: Per mi, molt.
0: Vols que et posi música tensa?
1: Sí, sí.
0: Vols que et posi música molt tensa?
1: Vinga, va, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs aquí tens música molt tensa.
1: Quiero decir una cosa.
0: No, va, en sèrio. Què vols dir de la Rosalia?
1: A veure, no, jo vull dir una cosa. Sempre des del respecte, al final, nosaltres som una ràdio que també posem Rosalia i que la música de puta mare sona molt bé, hits del verano, però, bro, estic una mica fins al rabo i ho dic així tal qual. De la gent que comença a dir, no, Rosalia, grandesa, de no sé què, el que representa, és la puresa de la música feta persona, ha creat un gènere que no sé què, és rotllo, aviam, un moment. Que hi ha molts altres artistes que també han fet coses així i no se'ls hi posa en un pedestal. Per què a la Rosalia sí i a la resta no?
0: Si algú està en contra, que truqui ara mateix.
2: 93-545-68-68.
0: Si algú està en contra del que està dient ara mateix el Tomàs, que truqui ara mateix i es faré allí amb ell en directe. Si la Rosalia està sobrevalorada, sí o no?
1: No, és que triga 3 anys a fer un àlbum, vale? Molt bé. Tampoc és que sigui aquí...
0: la diosa!
1: Clar!
0: Ah!
1: Prou ja! Bad Bunny ho treu cada any i fa música molt bona, també!
0: Wow!
1: És que prou ja, tots!
0: Rosalia o Bad Bunny?
1: Ojo!
0: Hola, bona nit! Hola? Bueno, parles o no parles?
1: Està amb els mans lliures? Hola?
0: No?
1: Hola, bones!
0: Bueno, per res.
1: Ui, per favor.
2: 93-545-68-68.
0: Busquem algú que vulgui defensar la Rosalia en directe. 93-545-68-68.
1: No, és que representa el súmum de la que no! Que és una persona normal, és un artista normal.
0: Hola?
3: Hombre, hola.
0: Hola, com et dius?
3: Què passa con la Rosi? Què passa?
0: Com et dius?
3: Ignasi.
0: Ignasi, què et passa?
3: No, yo voy a muerte, ¿eh? Yo voy a muerte amb la Rosalía.
0: Endavant, doncs digues, que estàs en contra de lo que estaria.
3: Ah, yo estic en contra de tot lo que digui dolent de la Rosalía, estic en contra.
0: ¿Per què?
1: Venga, cuenta, defiéndela.
3: A ver, es que yo no sé lo que estáis hablando, me tendrías que poner un poco en contexto.
0: ¿Creus que està sobrevalorada?
3: ¿Qué dius, tío?
4: Sí, sí.
3: ¿Qué dius?
4: Sí, sí, sí, sí. Muerte.
1: Pasa la novia, que nos cae mejor. Pasa tu amiga o novia.
3: No hagas ni puto caso. La Rosalía tiene voz. Bad Bunny, ¿qué tiene?
4: Voz, también.
3: Pues tiene... La Rosalía es una cantante. Bad Bunny es un payaso de circo.
0: No.
1: Cap dels dos, ninguno de los dos son payasos. Això en primer lloc. Però és que el tema és que la gent diu que Rosalía es la no sé què, no sé què. No, que és una cantante normal, ja està bien.
3: No, que Rosalía es una visionaria con una voz que flipa. Que la flipa.
0: Espera un moment. Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Com et dius tu?
5: Jaume.
0: Jaume, tu estàs a favor de la Rosalía?
5: Sí.
0: Per què?
3: Ah, Jaume! Oh, Jaume!
5: Perquè ningú parla tant d'ella.
0: Ningú parla tant, què?
1: Tant d'ella?
5: D'ella.
1: Però, bueno, ara nosaltres estem parlant d'ella,
0: justament,
1: Jaume.
0: Clar, sí.
1: Just avui.
3: Vamos, Jaume, Rosalía!
1: Però aquest senyor què li passa, per favor?
0: Està animant el Jaume.
5: Moltíssima gent.
0: Sí?
5: Moltíssima gent va als concerts de la Rosalía serà perquè els agrada, no anirà perquè està
1: sobrevalorada. Wow! No, no, però si això és veritat, això és veritat. Molta gent li agrada a Rosalía, jo no dic que no, i té una veu meravellosa.
0: I Jaume, tu què prefereixes, Rosalía o Bad Bunny?
5: Rosalía.
0: Wow!
1: No tens ni idea!
5: No m'agraden les cançons amb Bad Bunny. Oh!
1: Per què? És el nostre heroi.
6: ¿Cuántos años tienes?
5: Perquè... 10.
0: Tens 10 anys.
3: No contesto.
0: Amb 10 anys el Jaume ho té superclar.
1: Sí, sí, diu que Bad Bunny basura i Rosalía és una deessa.
0: Molt bé.
1: Però què?
0: Què te passa, Ignasi? Relaxa't,
1: eh? Estava imitant el Bad Bunny d'una forma nefasta.
0: Ah, vale. Bueno, Ignasi, Jaume. Per favor.
1: Déu-n'hi-do.
0: Gràcies a tots dos, que vagi bé.
1: Apa, adéu.
0: Adéu. Rosalía o Bad Bunny? M'encanta aquesta.
2: Què fan les cabres? Escolten el... Escolten el Flash Urban.
7: Pensava

0: que no sé què. Llavors ara l'Òscar ha tingut la brillant idea de que jo em faci passar pel seu fill.
1: Hala!
0: I, doncs això.
1: El seu fill?
0: Dic-li que ni de conya parli així al meu pare, que s'ha passat, que l'ha insultat, i em començaré a inventar de forma gradual doncs les barbaritats que no han passat, que li ha dit aquest tal Robert al meu pare, que treballa a Toldos d'Una, així es diu l'empresa.
1: El Robert del, el del cul obert.
0: El de Toldos d'Una.
2: Buzón Movistar.
0: Què?
2: Telèfono 6.
1: Epa. Però hem de trucar.
0: Hem de tornar a trucar.
1: No em diguis que està apagado fora de cobertura.
0: Home, no.
1: A veure, un altre cop.
2: Buzón Movistar. No. El telèfono 6.
1: Tenim un altre.
0: Tornem a trucar. Un altre cop, a veure si a la tercera va la vençuda. Potser està veient, jo què sé, està al cine mirant una pel·li o què? Últimament ens trobem molts mòbils apagats o fora de cobertura.
1: Sí, eh?
0: Sisplau, feu servir cobertura o la Fly.
2: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
0: Hola, em dic Joan, sóc de Toldos d'Una.
2: Gracias, Dick Joan. No cuelgues, por favor.
1: Molt bé.
0: Bé, això és un pas. Sí. Un petit pas.
1: Escalfa la veu.
0: Hola, buenas. Soy el hijo del Toldo.
1: Dios. Fa.
3: Manim.
0: Hola, bones, què tal? Truco de Toldos d'Una. Què tal, Robert?
3: Hola, què tal, com esteu?
0: Què tal? Bé, bé, molt bé, molt bé. Em dic Joan. Res, era perquè m'expliquessis una mica què havia passat amb el tema del Toldo.
3: Aviam, amb el tema del Toldo, el que ha passat des que tot el pressupost, que per cert ja t'hi ha passat el 40%, no sé si l'has vist.
0: Sí, ja m'han informat. Continua.
3: Eh?
0: Ja m'han informat, continua.
3: Vale. M'has dit que sí que te l'he informat, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Vale, vale. Aviam, això ho vaig passar per l'assegurança i els de l'assegurança em van enviar un pèrit que, a més, era una casa de Toldos, suposo que competidors vostres del territori, d'acord? ¿Vale? Amb aquest tio, que et podré, en el seu moment et podré dir el nom, perquè tinc aquí el contacte d'ells. No va haver manera d'entendre'ns amb ell, ni tan siquera per vindre a veure, per fer el peritatge, saps?
0: Sí.
3: Total, vaig fer la reclamació...
0: Que és la persona amb qui vas tenir un problema, no?, amb el tema del mòbil i tot això.
3: Bueno, sí, el problema és que ens trucava, nosaltres contestàvem, no ens contestava, intentàvem trucar-lo amb ell, i a partir de que començàvem a trucar-lo no ens contestava. I aleshores, al cap de dos o tres dies, després de seguir trucant i això, ens va canviar la data dues vegades... L'última vegada, segons ell, no es van presentar a la porta perquè és un puesto que necessites que hi hagi algú que t'obri. I no és cert, perquè estaven la meva dona i la meva filla esperant les trucades per poder-ho fer.
0: Vale.
3: I realment el tio va dir, mira, no me cuente mil ognes. I ja quan em va dir no me cuente mil ognes, vaig dir, escolta, vale, fora. Ja no cal que vinguis més.
0: Ja.
3: Vaig trucar a Caixa d'Enginyers, li vaig dir que no hi havia manera d'entendre's amb aquesta persona.
0: Ja, però resulta que aquesta persona a la que et refereixes és el meu pare, vale? Jo sóc el seu fill, treballem junts, i la forma en què vas parlar al meu pare, no tens cap mena de dret de cridar-li, insultar-li com li vas fer.
3: Ui, m'estàs donant la bronca, rei? A sobre m'estàs donant la bronca?
0: T'estic donant la bronca, evidentment. Insultar el meu pare, però tu què et penses, Robert? Parlar-li de la forma que el vas parlar.
3: Adéu.
0: No pensis, eh? S'ha enfadat!
1: No, s'ha enfadat molt!
0: S'ha escalfat més que un microones!
1: Aquest home no el pots educar.
0: Hòstia, però què els hi passa que em pengen tota l'estona? No, tio, no pengeu! Per favor!
1: Clar, perquè aquest home no vol problemes. Ja en tindrà.
0: Ui, m'estàs embroncant? Pues sí, claro que sí. Bueno, va, vamos allà.
1: Fas molt bé el paper del...
2: Hola. Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
0: Hola, sóc en Marc, que s'ha penjat abans, Robert.
2: Gracias. No cuelgues, por favor.
0: La cabra, aquesta música.

0: Lo siento, pero esta persona no está disponible.
1: Ens ha penjat com un fuet.
0: Puedes dejarle otro mensaje después de la señal.
2: No ens ha volgut agafar el telèfon.
1: Joder, és que...
3: Heavy.
1: Les bromes comencen, però no les acabem de culminar. Què passa?
2: Anem a Desco i després el tornem a trucar?
1: Evidentment.
2: Perquè això ha d'acabar molt malament.
1: Això ha d'acabar fatal, sí.
2: Ha d'acabar molt malament. Si vols aprovar una broma, envia'ns un WhatsApp. Va, 699-69-69-69.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69.

0: Ceva.
1: Som, this is Flash Flash FM. Flash. Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: vingut a Sander Hager al Flash Urban.
1: Molt bé. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiq
0: els nassos, vale? I el tornarem a trucar.
2: Sí, per posar-vos en context, si us acabeu de connectar, el tio es diu Robert, vale? És un pare d'un xaval que demana la broma i nosaltres ens estem fent per al fill d'un tio d'una empresa de toldos, el qual va parlar relativament malament. I ens hem fet passar pel fill com si plorés i tot, i el tio ens ha penjat dient: a mi ara m'embroncareu? Pues us penjo. Així que res, estem trucant per tercera vegada, si no m'equivoco.
0: Nosaltres insistirem.
2: Home, clar, som molt passats.
0: Perquè, clar, li hem de dir que també que és una broma.
3: Dios! Per favor, això
2: ens ha bloquejat, no?
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Mare meva! Mare meva!
0: No podem trucar-lo.
2: Oh, no.
0: No el podem trucar. I si truquem al fill?
2: Podem trucar al fill.
0: Truquem al fill?
2: I li diem això, que ens digui com és la seva mare.
0: Que ens passi al pare.
2: Clar, no sé si estan, viuen junts perquè el fill surt amb un bebè. Ja sembla que té 40 anys, però bueno, el trucarem igual.
0: És igual. Truquem al fill. Vinga, fill.
4: Hola.
0: Hola, fill.
2: Hola, Marc.
0: Com estàs?
4: Hola, hola.
0: El teu pare ens penja i no ens agafa el telèfon.
4: Ja.
2: Per què?
4: Pues no sé. El meu pare es calenta molt ràpid, però...
0: Ja.
4: Es calenta... Jo havia pensat... Aviam, si hagués sigut una cosa que no impliqués familiars, potser s'hauria pres d'una altra manera. Potser no li vol faltar respecte al fill, saps el que et vull dir?
0: Perquè per casualitat no està amb tu ara mateix, que ens el puguis...
4: No.
0: No, no?
4: Què va? No, no, jo acabo de venir de currar. Uh-huh. I estic vivint a Vilaseca.
2: I quants anys té el teu pare?
4: 64.
0: Té 64, i es calenta.
4: Jo estava convençut que es calentaria, que flipes.
0: Bueno, s'ha calentat tant que ens ha penjat i no podem
4: fer. Sí, ho estava sentint.
2: I ens ha bloquejat, jo crec, perquè l'hem tornat un altre a trucar i fa pip, pip, pip. Això és que jo crec que ja estem xau, eh?
4: Liada històrica, tio.
2: I s'ha cabrejat amb tu alguna vegada molt heavy?
4: Alguna vegada, sí. Bueno, diguem que tenim un historial...
0: Ah, us baralleu molt, pare i fill?
4: No, res greu, eh? Però que jo l'he liat molt, que jo de... Ara tinc 34 anys, però quan era més petit...
2: T'ha fotut d'hòsties, el Robert?
4: No, que va. Mai m'ha arribat a les mans, no ha calgut.
0: Però més d'un cop t'havia anat a buscar algun lloc que ell no podia... que no en tenia gens de ganes?
4: Saps què passa? Que sempre, si he necessitat alguna cosa així, li he dit a la meva germana, que em porto molt bé d'allà.
2: Que covard, eh? No volies enfrontar-te al Robert.
4: No. El Robert respecta.
0: El Robert es cabreja molt fort.
4: Bueno, aviam, tampoc és un ogro, però sí, té un parell d'ous. I et posa al teu lloc ràpid.
2: I digue'ns la vegada que recordes així que més us heu cabrejat o que més s'ha cabrejat ell.
4: Un dia vaig... Bueno, és que... Un dia vaig arribar amb una taja espectacular a casa.
0: Vale, ens
4: agrada. Vale, jo tindria uns 18-19. Em vaig sentar al llit perquè estava en l'efecte helicòptero. Tot donava voltes, vale?
0: Vale.
2: Vas haver de posar l'ancla, per no desmaiar-te ni vomitar.
4: Sí, però era complicat perquè el meu llit era una mica més alt. Llavors no podia ficar el peu. No, va ser una liada.
0: Hòstia,
4: Sí. I el meu pare va entrar a l'habitació, se'm va quedar mirant, i jo crec que és la vegada que... més por m'ha fet.
0: Sí?
4: No va dir res, em va mirar, i jo el vaig mirar amb cara de... Buah, porto una taja espectacular, no puc justificar-me, simplement va tancar la porta.
2: Hòstia.
4: Van ser 3 o 4 dies que no volia ni creuar-me.
0: Una escena que sense paraules del teu pare va ser el moment que més por et va fer sense que ell obrís la boca.
4: Si tu em preguntes quin és el moment que més... respecte t'ha fet, jo diria que aquest. Me'n recordo perfectament.
2: Aura, el Robert Aura, eh? Ara em cau
4: aura
2: bé, tio.
4: Absoluta, sí, aura absoluta. Sí, el meu pare és molt bon, tio. Probablement per això no li ha volgut dir realment, m'explico.
0: Ja. Yeah.
4: Però, bueno, que té un parell d'ous, però sap anar per la vida, tio.
2: Molt bé.
0: Pues ara ens quedem amb les ganes de parlar més rato amb el teu pare, perquè, clar, volíem conèixer-lo més, saps?
4: Ja.
2: Oye, per què no li dius pel WhatsApp que ens truqui?
4: Ho puc provar, si vols, però vamos, que... El meu pare, quan diu fins aquí, però, no patiu, si no, la meva germana és igual o pitjor, i un dia d'aquests si voleu, plantegem algo per la meva germana.
0: Vinga, adéu, una.
2: Perfecte, tio.
4: Vale.
0: Deixeu, guapo.
2: Apa, adéu.
4: Vinga, guapo.
0: Una abraçada.
4: Adéu, adéu. Adéu. Adéu.
0: Si voleu demanar una broma, ja sabeu que heu de fer-ho a través del WhatsApp de la ràdio.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Bueno, és el que té fer bromes als avis i als pares, que poden sortir d'aquesta manera.
2: Sí, i atenció, que d'aquí una estoneta farem una broma que té a veure amb la Shakira.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: S'ha mirat, mira. Waka, waka. Atenció, perquè el divendres 18 i el dissabte 19 de setembre Flash FM s'instal·la a la Farinera de Vic.
2: La Farinera?
0: Sí, farina. Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM dins el mercat de música viva.
2: Cuidao, que promet.
0: Hi haurà el Domena, l'Ortega, Bab Clover, Carlos Mone, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Uri G.
2: Tots els residents de Vic, eh?
0: Sí.
2: Fa por.
0: Una residència amb el poder del ritme. Aquest cap de setmana, Flash FM té casa a Vic.
2: Ara, nos hemos mudado.
0: A la Farinera.
2: Ara, molta farina.
0: Ah, sí?
2: La caspa del diablo.
0: Per favor.
5: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: És la polla.
3: Com se fa això? Jo també ho vull.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Tu me dices que...

0: És el Sebastián Yatra. El 2016 va fer això que es diu Traicionera. Mentirosa.
1: Traïció.
0: Traicionera.
1: Que horror.
0: Mentirosa. Què has sopat avui, Tomàs?
1: Doncs mira, estava sopant ara mateix una mica de bròquil, per això olora pet l'estudi.
0: És que fa una peste.
1: El bròquil olora malament, però té fibra. I també arròs amb carn.
0: Bé.
1: Molt bé, no?
0: Bé.
1: Nutritiu, bé, salut.
0: Bé. Bé. Ah! Atenció, anem a enfrontar l'Anna Mena i la Lola Índigo.
1: Hòstia, és veritat.
0: Quina de les dues està més sobrevalorada?
2: 93-545-68-68.
0: Anna Mena o Lola Índigo? Quina de les dues està més sobrevalorada? Truca ara i ens ho expliques. Vinga, va.
1: Tu què opines, Miquel?
0: Crec que l'Anna Mena està infravalorada, crec.
1: Ah, sí?
0: Crec, sí.
1: Oh, que heavy.
0: Sí. Per tant, en aquí crec que guanya la Lola Índigo com a sobrevalorada. Crec jo.
1: O sigui, no, clar, però ser sobrevalorada és dolent. O sigui, per tu, Lola Índigo és massa sobrevalorada.
0: Sí.
1: Vale, que creus que no és tan heavy la seva música.
0: Sí.
1: Vale.
0: A mi la seva música no m'ha fet mai res.
1: Ja,
0: no,
1: ja.
0: Bueno, quina de les dues està més sobrevalorada? Ningú s'atreveix a trucar-nos?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: A veure quina de les dues guanya.
1: Recordem que respectem les dues artistes i que han fet molt bona música.
0: Ah, sí.
1: Entre elles, aquesta cançó, que està guapíssima, realment, eh?
0: Només faltaria, sí.
1: Oye, que està con el Illo Juan, la Lola Índigo, a més, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Que a sobre és el número 1 de Flash FM.
1: Molt bé, Patitoa.
0: Ah, clar.
1: Respect, eh?
0: Clar.
1: #respect.
0: Cançons d'Anna Mena que hem tingut aquí a la ràdio.

0: Madrid City.
1: Bom, bom. Todo el mundo saltando por el cumple de Marta.
2: Efectivament.
3: Bon meme, aquell.
2: Sí, sí.
0: Després, cançons que hem tingut aquí a la ràdio de la Lola Índigo. Faré pànic con él.
2: El tonto.
4: El tonto que me dejaste, pero no estoy triste.
0: Vale, des de les dues, Ana Mena o Lola Índigo, quina de les dues preferiu, va?
3: Buah, que heavy, eh? Realment ara les veig molt igualades, tio.
0: Sí?
3: Amb les cançons, sí, perquè les d'Ana Mena del 2021 i tal estaven guapes, eh? Aquella de Un paso de la luna estava molt guapo.
2: Sí,
3: estava molt guapa.
2: Se il·luminava. Una bachata
0: d'aventura. Aquí amb el Psycho. Vinga, qui prefereixes, Ana Mena o Lola Índigo?
5: 93 545 68 68.
0: És que tinc dubtes, eh?
3: Encara tens dubtes?
0: Sí, no sé, eh?
1: Pienso en ti y sonrío.
0: Hola.
2: Epa,
3: no, no, no.
0: No pengeu.
3: No pengeu. Volem marro.
0: Clar.
1: Hola.
3: Hola.
0: Hola, bona nit.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Em dic Gabriela.
0: Gabriela, des d'on es truques, Cari?
6: Des de Palautordera.
0: I qui prefereixes?
6: Doncs crec que a mi m'agrada més la Lola Índigo.
0: La Lola Índigo?
3: La Lola Índigo. Creus que està infravalorada o sobrevalorada? Que tu
6: no puedes... A mi em sembla que està sobrevalorada la...
3: L'Ana Mena?
6: L'Ana Mena.
0: Ah, sí?
6: Sí, sí. Sí, em sembla una mica com... Qui és aquesta, saps? D'on surt?
3: L'han colat a una pel·li, amb l'Òscar Casas, eh?
0: Ah, sí, és veritat.
3: Molt heavy.
0: Creus que s'ho té molt cregut? Creus que s'ho té cregut, l'Anna Mena?
6: Sí, sí.
0: Ah, sí?
6: Sí, sí, home. Ho sento, si he ofès a algú, però...
0: No, no, no, no. És que justament és el que volem, que dieu la vostra opinió.
3: A més, l'Anna Mena va fer algo que no va agradar a molta gent.
0: Què va fer?
3: I és que es va apuntar al festival per representar a Itàlia, per Eurovisió.
0: Ah, ja, això va ser molt lleig.
3: Això són cuernos, no?
0: Això va ser molt lleig.
3: Està fatal.
6: Això són cuernos. Com els de la Catalina, veritat. Tu és que t'escolta.
0: Ah, veus?
3: Molt bon oient, eh? Com recupera coses, molt bé.
0: Gabriela, t'has posat mai les banyes, Gabriela?
6: Bueno...
0: Sí.
6: Sí.
0: Buah!
6: Hola, confessions, eh? Confessions.
0: A qui li has posat les banyes, Gabriela?
3: Confiesa, princesa.
6: Doncs a... amb un amic...
0: Amb un amic...
6: Bueno, és que fa una mica de vergonya.
0: No.
3: Tranqui, no has de dir noms, però explica'ns la història, porfi.
6: Us puc trucar d'aquí, és que...
0: No, és que no trucaràs.
3: Ha de ser ara.
6: Sí, trucaré, t'ho prometo. Com es dius?
0: Això és el flash urban.
6: T'ho prometo, mira, pel meu... No, bueno, da igual. Us truco d'aquí un moment, vale?
3: Però per què? Què estàs fent? Per què no pots parlar ara?
0: Què t'ha passat?
6: Estic cuinant.
0: Estàs cuinant?
6: Pensava que seria... Què?
0: Què estàs cuinant?
6: Estic cuinant pollo teriyaki.
3: Oh, molt bé.
0: Quina gana tinc.
3: Molt exòtica, no?
6: Sí. Oh.
3: Aquesta recepta.
6: No. I per cert, jo estic del costat de la Rosalia. El pollo teriyaki.
0: Ah, bueno, clar, la Rosalia. Pollo teriyaki.
3: Ah, chicken mac.
0: Clar, abans hem enfrontat la Rosalia amb Bad Bunny, tu votes Rosalia.
6: Sí, òbviament.
0: I Lola Índigo...
6: Sembla una diosa.
0: I Lola Índigo versus Ana Mena, tu votes Lola Índigo.
6: És que m'encanten les seves cançons, com... Podeu posar el tonto, porfa?
0: El tonto... Bueno, anava d'una altra cosa.
3: I la tia demanant, eh?
0: Clar, clar.
6: Jo.
3: O sigui, nosaltres et demanem alguna cosa i no ens ho dones, i tu ens ho demanes.
6: Què?
0: Res. Va, que ens truques després i ens expliques el salseo, vale?
6: Ens ho truco després.
3: Vinga.
6: Adéu,
0: ens ho jures?
6: T'ho juro per tu.
3: Ah, per tu.
0: Dios, clar. Dios.
6: No, pel que tingui la veu més greu, que m'encanten els seus greus.
0: I no és l'únic greu que tingui, si vols.
3: El Miquel la té més greu.
6: Hola.
3: El Miquel la té més greu.
0: Va, guapa, fins ara.
6: El Miquel.
5: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Lola Índigo, Ana Mena.
3: Per favor.
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
7: La Mar.
0: Mar, Lola Índigo o Ana Mena?
7: Lola Índigo.
0: Lola Índigo també!
3: Dios, 2-0.
0: Està guanyant Lola Índigo. Per què? Per què?
7: No sé, m'agrada molt el seu estil.
0: Vale, i la seva música?
7: També, segueixo una mica la trajectòria des d'abans de l'Operació Triunfo.
0: Mm-hmm.
3: Vale.
7: I està molt curranta.
0: Molt bé.
3: La Mimi es deia abans, oi? Era Mimi?
7: Sí, Mimi. sí.
0: Ah, molt curranta, de que curra. Havia entès una altra cosa.
3: Què havies entès?
7: No, curranta, curranta.
0: Vale, vale. Molt bé. Vale, per tant, dos vots per Lola Índigo.
3: Bé, Lola, bé.
0: Gràcies, guapa.
3: Adéu.
7: Adéu.
0: Adéu. A veure qui hi ha aquí. Hola.
8: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
3: On és?
0: Nerea de Manresa. Lola Índigo o Ana Mena?
8: Lola Índigo.
0: També.
3: 3-0. Matala la
0: reina. Per què?
8: Bueno, perquè ningú actua com ella. És inigualable.
3: Clar, és que els shows de Lola Índigo és veritat que són molt espectaculars, con los bailes i tot el rotllo, no?
0: Sí, sí.
8: Això, les actuacions, sí.
0: Clar. Molt bé. I la música, què et sembla?
8: A mi és que m'encanta. És la meva artista preferida, així que...
0: Ah, vale.
3: Llavors
0: vale,
3: hem
0: vale.
3: tocat un punt molt delicat, aquesta oient.
0: I ara que hagi fet una cançó amb la Ana Mena?
8: El què?
0: Que ara que hagi fet una cançó amb la Ana Mena, les dues juntes, què et sembla?
8: No, bé, m'agraden les dues, però...
0: Ah, vale. Ah, vale. Molt bé.
3: Preferències, querida.
8: Perfecte.
0: Gràcies, guapa.
3: Adéu.
8: Adéu.
0: Guanya la Lola Índigo per 3 vots. A pobra, 0.
3: Ara m'ha fet pena l'Ana Mena.
0: Dios.
3: M'ha fet molta pena.
5: 93-545-68-68.
0: Lola Índigo contra Ana Mena. Pom, pom. Vinga, va, última oportunitat perquè algú pugui votar l'Ana Mena, va.
3: Tocarà la seva mare, ara.
0: Hola.
9: Hola.
0: Tio.
3: Oh, no.
0: Per favor, putos nens, eh?
3: És que, de veritat, respecteu-nos una mica.
0: Bona nit.
9: Bona nit.
0: Com et dius?
10: Bona nit.
9: Lorena.
0: Lorena. Lola Índigo o Ana Mena?
10: La Lore.
9: Ana Mena, Ana Mena.
3: Bé!
0: 1-3.
3: Ara ja no em fa tanta pena, veus?
0: I per què? I per què, Ana Mena?
9: Perquè tot el confinament el vam passar escoltant Se Il·luminava, que si tot d'Ana Mena i mira...
3: I s'ha convertit en un referent per tu, no, aquesta artista?
9: Sí, bueno, no és de les que més m'agraden, perquè sóc més de Bad Bunny, Quevedo...
3: Bad Bunny.
0: Abans que hem votat entre Bad Bunny i Rosalía, qui prefereixes dels dos?
9: Bad Bunny, Bad Bunny.
0: Bad Bunny també, eh?
3: Molt bé.
9: Sí.
0: La vols cantar en directe? Se Il·luminava.
3: Ten palmes.
0: Vinga, va, tu pots. Yo le pido al viento que
3: te traiga hasta mí.
0: No te la saps.
3: Canti.
9: No, canto, no canto.
3: Canta, home, canta.
0: No te la saps. Vinga, va. Te il·luminava.
9: És que ja ni me'n recordo.
3: Tampoc t'agrada tant, pel que veiem. Mare meva.
9: Soc d'altres, la veritat.
0: Molt bé.
9: Però entre aquestes dues em quedo en Ana Mena.
0: Molt bé.
3: Balla falsa.
0: Adéu, guapa, que vagi bé.
3: Ciao, xau, xau.
9: Adéu, gràcies.
5: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68.

0: és Dardos, del Romeo Santos i Prince Royce del Flash Urban.
1: Que heavy el que estàvem veient ara, eh?
0: Dardos.
1: Mare meva.
0: No, molt samat.
1: Molt samat.
0: Molt samat.
1: A veure, ho podem dir, no?
0: Estava mirant un vídeo del diari de Jorge de Telecinco d'una noia que té el síndrome de Tourette.
1: Sí.
0: I, bueno, i se li escapaven les paraulotes a mitja entrevista, molt heavy.
1: Sí, sí, per qui no ho sàpiga, això, el síndrome de Tourette és que tens espasmos i que de sobte també deixes anar, doncs, això, paraulotes o faltades de respecte a la gent perquè són pensaments intrusius que et surten.
0: Totalment involuntaris.
1: I és involuntari.
0: És molt samat, eh?
1: Hi ha una pel·li que han fet aquest any i totes les escenes és això, del pal un tio que li diu a una dona al supermercat ensenya'm les tetes, en plan, coses així. I és molt bèstia, sí, sí.
0: No, és molt samat,
1: però t'ho estàs rient, pobre home. Per favor. A veure, és graciós, eh? Vull dir, a la pel·li ho enfoquen molt graciós.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: I l'entrevista del diari de Jorge és bastant samada.
1: És
0: heavy.
1: Sí.
0: Bueno, anem a fer una broma telefònica.
1: Vinga, va, sí, és veritat. Tal com hem dit abans, que implica la Shakira.
0: Dios, minam.
1: No trucarem a Shakira, ojalà, però sí que farem el següent. Diu, hola, em dic Axel, podries trucar al número següent dient que l'entrada pel dia 20 de setembre de Shakira a Madrid, doncs això, s'ha cancel·lat, bla, bla, bla. Anem a trucar a una dona que es diu Karine Lala Leo Parra, vale? És d'Equador, així que... Així que res, anem a trucar des de Ticketmaster, que és per on han trucat per aconseguir aquestes entrades, que li van trucar 240 salmons, vale? Li va gustar pasta, sí.
0: És l'excusa perfecta per escoltar aquesta cançó, que m'encanta.
1: Sí.
0: Es diu Perro Fiel, com tu.
1: Karine Lala Leo Parra.
0: Súbela.

0: Baby, wow.
1: Wow.
2: Perro bebé. Wow. Baby, wow.
1: Wow.
0: Hola, Míriam.
3: Hola.
0: Com estàs, Cari?
2: Ei.
3: Molt bé.
0: Sí? Ho passes bé amb nosaltres, Míriam?
3: Molt bé, sempre s'escoltem nosaltres.
0: Que bona, la Míriam.
2: Ah, sí?
0: Vale.
3: Sí, sempre.
0: I tu m'has dit que volies votar Laura Índigo o Anna Mena?
3: Sí.
0: Doncs què vols votar?
3: Ah, Laura Índigo!
0: Ah, molt bé.
2: Molt bé. Lola. I per què?
3: Ens encanta. La seguim des que va començar i intentem anar a tots els seus concerts i ens encanta a tots.
0: Molt bé. Però és que tenim una cosa, Míriam. Hem canviat.
3: Digue'm.
0: Ara tenim un altre enfrontament.
2: Sí.
3: Vale.
0: Marta Díaz versus Lola Lolita.
2: Passem al sector dels influencers. Heu de votar.
3: Marta Díaz.
0: Dios.
3: Marta Díaz.
0: Per què?
3: No m'agrada la Lola.
2: Cuéntanos, reina, ¿por qué no? Què ha fet?
3: No, és que no, sempre parlen amb les nenes i no és una noia que ens agradi gaire.
0: Quan la tradueixen? Ah, no, això és la Marta Díaz.
2: La Marta Díaz, justament, sí. És que Lola Lolita ha de dir que l'ha cagat moltes vegades, també.
0: Sí, la veritat és que sí.
2: Quan va fer un anunci d'Ausonia per les dones amb càncer de mama, va dir, mirad, me he puesto un filtro que me hace así como vieja, fea, en plan així, saps? Ai, que era un filtre de dona amb càncer. No, però fatal, fatal.
0: En sèrio, va fer això?
2: No, t'ho juro que va fer alguna cosa així molt heavy.
0: Hi ha gent que no es mereix les coses que li passen a la vida, ho dic en sèrio.
2: També et dic, les marques de certes coses, també, contactar amb una nena de 21 anys perquè digui això, has d'anar en compte, que és
0: fatal.
2: Que, mare meva.
0: Em sembla
3: fatal. I tant.
0: Per favor.
2: Sí, sí.
0: I la Marta Díaz, què és el que més t'agrada de la Marta?
3: Com és ella?
2: Mm-hmm. Ah, t'agrada la Marta Díaz? És natural, tu creus?
3: Sí.
0: Parlem-ne.
2: Jo crec que no.
3: Més que la Lola, sí.
0: Home, a mi el millor de la Marta Díaz és quan la tradueixen.
2: Hòstia, sí, has vist el vídeo aquell d'Israel?
3: Sí.
2: Ah, els has vist?
3: És que tinc mainada jove, o sigui que m'ho he de tragar tots amb aquestes.
2: Hoy vamos a una fiesta de chinitos, latinos y árabes. Saps o no? És horrible, pobra, és que de veritat. Pobra dona.
0: Molt bé, doncs apuntem Marta Díaz. Gràcies, Míriam.
2: Gràcies.
3: A tu.
0: Adéu, guapa.
3: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit. Descansa, bonica.
2: Apa, apa.
0: Dorm molt. Ara enfrontem Marta Díaz o Lola Lolita. Quina de les dues prefereixes?
4: Truca'ns
2: a... Va.
4: 93-545-68-68.
0: De moment, un vot per Marta Díaz.
2: És la batalla de les mierda influencers.
0: Totalment, eh?
2: Qui en ganarà?
0: Uf. Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui és tu?
5: Ja, jo voto per quines preguntes de merda feu la gent.
2: Com?
0: Què et passa, tu?
2: Que ens estàs criticant? Ala, i a sobre covard.
0: Vaya imbècil.
2: No.
0: Però vaya imbècil, si tu vols dir que és una merda, digue-ho.
2: Clar,
0: no pengis.
2: No et penjarem, no ens importa, ja.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
6: Uri, de Barcelona.
0: Uri, què votes, Marta Díaz o Lola Lolita?
6: Marta Díaz.
0: També?
2: Explica'ns per què.
6: Es que me gusta mucho los unboxing de hermanas que hace.
0: Ah, quan va amb la seva germana, és veritat.
2: Unboxing d'hermanes, t'agraden aquells vídeos de debò?
6: Dius nunca había... No, en verdad me dan un poco igual los influencers, la caída de los influencers y eso.
2: Tot això te la pela, no?
6: Sí, bueno, están ahí un poco viviendo el cuento, pero bueno.
0: Ya.
6: Yo me hace gracia, que hagan un unboxing d'una hermana me hizo gracia, la verdad.
2: Yeah. Es que va ser molt heavy el moment allà de la velada. És en plan, mi hermana, mirad, com si fos un sac de patates.
6: Si fuera un ordenador,
0: ¿sabes? Sí, a més, sí. Arriben on t'arriben, pobrets. Vull
2: és que ja,
6: pues
0: eso. És que saps, vols que et digui.
2: Clar, a veure.
6: Imagínate que eres tú, imagínate que te hacen un unboxing a ti y eres la hermana, ¿sabes?
2: Sí, quin horror, eh?
0: I la germana com es devia sentir, saps?
6: No sé, rara.
2: Com una joguina. Però és que la germana el dia després va dir gracias a todos, quiero que me sigáis por redes. És que s'està convertint en Marta Díaz, també.
0: Bueno, clar, aprofitant.
6: Sí, yo creo que lo que quería era...

0: no echar currículum.
1: No, sí, clar. No, sí,
0: nunca.
1: Sí, totalment.
2: Pues sí.
3: Gràcies, tio.
0: Pues nada. Merci. Venga.
2: Venga, chaval.
3: Hola.
4: Hola.
1: Hola, qui ets tu?
4: Doncs sóc la Marta.
1: Marta, què? Des d'on ens truques?
4: Doncs des de Barcelona.
1: Va, ah, vale. Molt estàs bé. Enfadada, Marta?
2: Molta energia, la Marta, avui.
1: Estàs no, molt enfadada.
4: Ho sento, és que estic a punt d'anar a dormir.
1: Ah, vale.
2: Ah, vale. Doncs parlem així.
3: Vale, doncs vale, Marta.
4: A TMR. Tres collons, que n'hi ha, perdó. Doncs jo voto per la Marta Díaz.
1: Per la Marta Díaz també, vale, Marta.
4: Em cau bé, saps? I l'altra ja ha fet molta merda, em cau bastant malament.
1: Ah, vale, vale.
4: Llavors voto per aquesta.
1: Vale.
4: No sé.
1: M'encanta la Marta perquè estàs al llit escoltant-nos amb la ràdio, m'encanta.
2: Clar.
4: Sí, abans d'anar a dormir sempre i quan em desperto també el flash matí m'encanta.
2: Molt bé, 24-7, a la ràdio a un costat, els mocadors a l'altre. Molt bé la Marta, el got d'aigua.
1: Ahir vam fer una crida de la gent que estava al cotxe. Avui fem una crida. Si hi ha gent que està escoltant-nos des del llit, que ens enviï foto al WhatsApp de la ràdio.
2: Sí, però amb el pijama posat, eh? No volem disgustos, que ja ens van enviar l'altre dia una fotopolla. No volem això.
4: Hola, què dius?
1: Sí,
4: que
1: sí, sí, tia.
2: Sí, Marta. Un tio que se li veia la cara i tot. I sobretot la polla.
1: Si hi ha algú que ens està escoltant des del llit, que ens enviï foto al WhatsApp.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Marta, esperem la teva foto, en pijama.
4: Però puntueu després del pijama, eh?
1: En pijama, en pijama.
2: Sisplau. Bueno, tapats, vull dir que no volem veure res del vostre cos, vale? Que
1: no mal... fotopolles i fototetes, res, eh?
2: No malinterpreteu.
1: No, no, res.
4: Però fem un concurs de pijames a veure quin us agrada més.
1: Un dia ho farem.
2: Un dia, pues sí, no està mal, eh? Anirem a fer el programa en pijama dels Minions o algo així. Sí.
1: Adéu, Marta.
4: Perfecte. Adéu,
5: bona nit. Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69.

so és únic. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Quevedo i Elvis Crespo, això es diu La Graciosa. Ara estem enfrontant la Marta Díaz versus Lola Lolita. Quina de les dues influències et cauen millor?
1: Sí.
0: Són complicades?
1: Sí.
0: Saps?
1: Sí. No sé què és peor, no? És la...
0: Clar, aquí està el tema. Però de moment està guanyant Marta Díaz amb 3 vots. Lola Lolita de moment té 0 vots.
1: Sí, que això vol dir que l'audiència de Flash Urban de moment no li acaba de convèncer del tot la influencer Lola Lolita.
0: D'aquí una estona continuarem votant. Podreu trucar-nos i votar sobre a veure quina de les dues influencers us cau millor. Ara, però, hem d'anar ràpidament a fer una altra broma telefònica perquè ve molt forta aquesta broma.
1: Diu així, ens ho demana, a veure com ho pronuncio, un tal Yididilla Kasu. Aquest és el seu nom, vale? Diu, hola, em dic Yidu i aquesta és la tercera broma que us demano. Molt bé, un client fidel. Uh-huh. La meva mare es diu Meseret Viratu.
0: Vale.
1: Sempre em diu que em faig el xulo conduint amb la meva moto i podeu dir-li que m'heu pillat a més de 190 i que l'hem detingut després d'una carrera il·legal. Vale?
0: Com us agrada fer patir a les mares, eh?
1: Almenys aquí no l'ha palmat ni ha pillat drogues, que això ja és molt. Res, ens farem passar per Mossos de les Corts, que és la comissaria central. Molt maco l'edifici, per cert. I això, anem a trucar a aquesta mare i a fer-li patir una mica respecte al seu fill, Yididilla Kasu.
0: Doncs vinga, anem a trucar a la mare. Com es diu la mare?
1: Meseret Viratu. Bons noms.
0: Són 2:15.
1: Bé, sona ara, no després.
0: Va, Meseret.
2: Buzón Movistar.
1: Ui! Oh! Serà possible?
0: Tornem a trucar la Meseret.
1: Això no pot ser! Va, tornem a intentar ràpidament.
0: Potser
1: Meseret, Viratu, clar. A veure, jo crec que no. És molt d'hora. I truca la policia. Has d'estar desperta, Meseret.
0: Estem trucant a la Meseret.
1: A veure, a veure... Venga.

0: Busan Movistar.
1: No!
2: Per què sembla que contesta?
1: Semblava, eh? Hòstia, quina ràbia.
2: Bueno. No, no, no!
1: No hi ha broma a la Meseret.
2: Oh, que ràbia.
1: Pues res.
2: Em fa molta pena. El seu fill està escrivint. A veure què ens diu. Per Déu.
1: Què diu?
2: Estarà dormint o veient la tele. Doncs sí.
1: Bueno, pues res.
2: Bueno, pues nada.
1: Pues deixem la línia oberta. Vinga, va.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
1: Quin artista et cau pitjor? Marta Díaz o Lola Lolita? O quin et cau millor? Marta Díaz o Lola Lolita?
2: Ah, ens expliques el per què, vale? Aquí ho dies més i per què la dies? O escolta, si estàs enamorat d'una de les dues, doncs també ens ho pots explicar. 93 545 68 68.
1: Vinga, va, tens el telèfon lliure.
3: 93 545 68 68.
1: Sí, és difícil la pregunta. Són complicades. Però claro, una de les dues et pot caure millor que l'altra.
2: ¿Quién es peor, Satanás o Hitler, no? És una mica...
1: Dios!
2: ¿A quién odies más?
1: Clar.
2: Però segur que l'audiència està preparada per trucar-nos i per dir-nos a quina odia més.
1: De moment està guanyant la Marta Díaz per 3 vots, la Lola Lolita té 0 vots. Cau fatal.
2: Cau fluix. Sí, sí, cau bastant fluix.
1: Molt malament cau.
2: És que va també, va tenir moltes polèmiques. La Marta Díaz, mira, polèmiques com tal no ha tingut tan heavies, però és que Lola Lolita amb una cosa d'un bolso de 1.000 euros que va passar, amb lo de l'anunci d'Eusònia, després amb la seva germana, o sigui, 1.000 coses.
1: Clar.
2: Fins i tot el seu nòvio, que és un pilot de motos, també hi ha polèmica. Perquè,
1: ah, sí?
2: perquè molta gent diu que al seu nòvio li agraden els tios.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Favor. Que ningú vol apostar pels dos, eh?
2: Manifesteu-vos ara mateix! Truqueu ja!
3: 93 545 68 68
2: Aquesta gent que sempre truca i ens diu us escolto cada dia tot el programa...
1: Ah, on sou?
2: Demostra-ho ja!
1: Ah, on estàs?
2: Demostra-ho ara mateix!
1: No!
2: I si truquem al Lli Ducasso, el que ha demanat la broma i li obliguem a contestar?
1: Espera.
2: Clientes.
1: Hola.
4: Hola.
1: Hola, qui ets?
4: Soc el Xavi, de Terrassa.
1: Xavi, qui et cau millor, la Marta Díaz o la Lola Lolita?
4: A mi la Marta Díaz.
1: La Marta Díaz, t'està guanyant, eh?
2: Joder, 4-0, tu.
1: Per què no t'agrada la Lola Lolita?
4: A veure, no tinc una opinió perquè em caigui millor una que una altra, però sí que és veritat que la Marta Díaz, a part de que ja s'ha explicat que veus d'una família de pasta, és humilda en el sentit de que no s'ha ficat en un barull del bolso de 1.000 euros o coses així, o tonteries que ha dit a les xarxes socials.
1: No s'ha posat en fregaus com l'altre.
2: Exacte.
4: Exactament.
1: Vale.
4: Exactament.
1: Perfecte. Doncs vinga, 4 vots per la Marta Díaz i 0 per la Lola Lolita.
2: Mare meva, vaya show.
1: Sí, sí. La segueixes a TikTok?
4: No.
1: Simplement no...
4: No la segueixo.
1: Tu que ets més de seguir a TikTok, quin contingut segueixes?
4: Doncs ara estic seguint molt temes de viatges. No sé si coneixeu el Clavero.
1: No.
2: El Clavero és un tio que viatja a molts països diferents i tal, no?
4: Exactament.
1: Mm-hmm.
2: Vale?
4: Sí, sí.
2: Tu ets més de contingut, sí, de veritat, eh? Un tio...
4: Sí, no sé, almenys puc saber coses que n'hi ha a la vida real, no? Com...
1: Però és dels que...
4: La vida que no aporta res.
1: Però és dels que explica coses interessants al viatge o simplement presumeix que se'n va de viatge? Que a mi és que
4: se'n va... A cada lloc que em va explica alguna cosa que n'hi ha de curiosa aquell lloc.
1: Vale, vale. No és el típic de me'n vaig aquí de viatge. Doncs pues vale, pues felicitats. Vull dir.
2: Enhorabuena. No, el tio es veu que he vist algun que jo què sé, se'n va a la Xina i diu, mira, este és un supermercado...
4: Si són per viatge, segueixo a la Lolita.
1: Clar, sí.
2: Sí, aquesta sí que farda de viatges.
1: Exacte. Molt bé. Perfecte, moltes gràcies, tio.
2: Adéu, xaval.
1: Adéu. També ens podeu dir què és el que seguiu actualment a TikTok i a Instagram. Quin és el contingut que últimament us agrada? Com, per exemple, el que pensem aquí a Flash FM.
2: Molt bé, molt bé. Això us encanta, eh? És veritat que sempre parlem d'influencers així de peste, però si la gent vol dir una persona que valgui la pena, també podeu.
1: Hola. Hola. No?
2: Ui.
1: Per què ens pengeu, tio?
2: S'ha amagat com un gosset, eh?
1: Sí, eh? Molt malament.
3: 93 545 68 68
1: Lola Lolita o Marta Díaz?
2: Vinga.
1: Hola.
5: Hola, em dic Xavi.
1: Ah, mira, nen, saps que no pots trucar a aquestes hores?
2: Sí.
5: Però què, nen? No sóc un nen.
1: Home, amb aquesta veu, uf.
2: Ves a jugar a la Play o alguna cosa.
5: Ai, calla't.
1: Calla't tu.
5: Una mica fònic.
1: Fònic, quants anys tens?
5: 17.
2: És que ja ens fa fins i tot gràcia, sí, vaya sí, drama sí. De nen.
1: A veure, què prefereixes, Marta Díaz o Lola Lolita?
5: Doncs Lola Lolita, perquè l'altra em sembla una falsa.
1: I la Marta, i la Lola no és una falsa?
5: Bueno, una mica, però no tant, saps? L'altra em cau bastant malament.
1: Vale, pues bé.
2: Merci per tot.
1: També et dic que per la merda que estàs dient i que no parles clar, millor no truquis, saps,
2: no
1: guapo?
2: No truquis, tio.
1: Vull dir, em sap greu, però... O si vols anar de guai... Sí, clar, ara penja.
2: Aquesta gent, què li passa? De bo, no truqueu, home.
1: Per favor.
3: Ens agradaria disculpar-nos. D'absolutament res. Flash Urban.

0: este y se me remontó un poco. No sé cómo decírtelo. Es que es muy complicado.
1: Al Flash Urban pasan cosas com aquesta.
2: Hola, ten el contestador Vodafone.
3: No, Vodafone no.
4: M'encanta que tingui el contestador en català.
3: És la polla.
4: Com se fa això? Jo també ho vull.
1: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: tiene sentido. Lo bona que és aquesta cançó, eh? Oh.
1: No tiene por iros.
2: Sí, sí.
0: Quina gana que tinc!
3: Per favor, tu vols sopar ja?
4: No me grites!
3: Ja, senyora!
0: Tinc molta gana!
4: No me grites!
2: Què passa? Tinc gana.
3: Vols sopar?
0: Sí!
4: Ai. No me grites!
3: Entre aquesta senyora i el Barranques, mare meva, eh?
2: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: La Marta Díaz té 4 vots i la Lola Lolita en té 1.
3: Bé, per fi algú ha votat a la Lola Lolita.
2: Bueno, és que també et dic que...
3: Sí.
2: Saps?
3: Per cert, som molt haters nosaltres, ja sabeu, però, evidentment, sempre respectem a tothom. I jo això sempre sí. Dic una cosa, la gent que segueix aquestes ties és perquè les vol seguir, punto pelota. O sigui,
2: ah, no,
3: final,
2: això sí.
3: Ja està, és el que hi ha.
2: I elles mengen d'això.
3: Exacte.
2: I viuen d'això.
3: Se'n
2: van de viatge per això.
3: Però és que a vegades fan sí. Rabieta. Eh? És sí, que sí. El concert de Bad Bunny, la Lola Lolita, empujant a una tia
2: ah, sí?
3: i mirant-la com, però què haces, random?
2: Ai,
3: com
2: per favor.
3: Plan, tu no eres nadie. Sí, sí.
2: Ai, que asco.
3: De tot.
2: De veritat, eh?
0: Qui prefereixes? Marta Díaz o Lola Lolita?
5: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Marc.
0: Marc, des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona.
0: Marc, qui prefereixes tu?
6: De la Marta de Barcelona?
0: Sí.
6: A cap de les dues, a l'Aleto, que és la millor.
3: A l'Aleto?
6: A l'Aleto, que és la millor de totes.
3: Sí, és una influencer que va molt amb el Nil Ojeda, el Misho vale, i tots aquests.
6: Sí, sí. Però ella és una tia real, la veritat, no de postureo.
2: Ja.
3: A tu t'agrada que tingui personalitat un influencer, no?
6: Per descomptat.
2: Ja. Però tu quin contingut t'agrada realment seguir? Perquè jo m'imagino que això no ho segueixes, tu.
6: Bueno, no, sobretot futbol, però... Futbol i viatges, però... D'heroia ella.
0: Vaya FIFA, eh?
3: Molt bé, un FIFA de loco.
0: De quin equip ets?
6: Del Barça.
0: Molt bé.
6: Hey. Del pròxim guanyador de la Champions.
0: Dios!
3: Bé, ara m'agrada.
0: És molt fort, eh?
3: Apostem tot el nostre sou, bro, que ho aconseguirem.
6: I jo també el meu, vinga.
2: Joder, bueno, ja me'l quedo jo. A mi no m'agrada el futbol, per tant, saps? S'ho digui. Molt bé.
0: Molt bé, tio, tu de què treballes?
6: Jo soc informàtic.
0: Informàtic?
3: Molt bé.
0: Cuidao.
3: Tot el dia mirant futbol a l'ordinador, eh?
0: Ah, clar.
6: Ahí està.
0: I des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona.
0: De Barcelona, bon. Vale.
6: D'un poble al costat de Barcelona.
0: Quin poble?
6: Moltes preguntes, de Viladecans.
0: Viladecans?
3: Viladecans.
0: O sigui, és molt gran, no et coneixerà tothom.
3: Clar, home.
6: No, que va.
0: Tu ets què?
3: Ui. Tu ets què?
6: Que sóc un random.
0: Un random,
3: és clar. Un random de Viladecans.
0: Jo només vaig a Viladecans al centre comercial aquell.
3: Com es diu?
0: A l'Estai Laule.
6: A Vilamarina.
0: A l'Aulet.
6: Ah, l'Aulet.
3: Ah.
6: A l'Aulet és per pauses.
0: Per què?
6: Per pauses.
3: Per posturetis.
0: Ah, sí?
6: Eso.
3: Això diu...
6: Has d'anar a Vilamarina.
0: I allà què hi ha? Allà ja no hi ha mai.
3: Què hi ha?
6: Al Vilamarina. Al Vilamarina, un circuit de karts.
0: Ah, hi ha un circuit de karts.
3: Ah, doncs mira, anirem a fer una competi algun dia.
6: Jo m'aposto un sopar, però de los guapos, de los caros.
0: Ah, hi ha restaurants cars, allà?
6: Bueno, hi ha gust, sí.
0: Ja pagaràs tu, doncs.
3: Sí, us plau, convida'ns.
6: No, qui perdi. Si voleu fer-ho, qui perdi.
3: Ah, vol apostar els cars amb nosaltres. Bueno, vale, joder.
0: Vale. Molt bé, tio, que vagi bé.
6: Igualment,
0: bona nit. Adéu, bona nit, una abraçada.
5: 93 545 68 68.
0: Bueno, doncs pues està guanyant Marta Díaz, està caient molt millor que la Lola Lolita i aquest seria el resum d'avui.
3: Clar, o està caient menys pitjor que la Lola Lolita, que també podria ser. Però bueno, des d'aquí un saludo a les dues, si estan escoltant, un besito.
0: Abans, quan hem enfrontat a Lola Índigo i l'Anna Mena, ha guanyat la Lola Índigo.
3: Ahà.
0: I quan hem enfrontat a Bad Bunny i a la Rosalia, ha quedat empat, eh?
3: Han empatat?
0: Sí.
3: Hòstia puta. Bueno, mira, s'han dado un apretón de manos. Tu estàs conforme que acabin empat?
0: No.
3: Ah, tu vols que truqui algú i que desempati?
0: Sí.
3: Ah, amigo.
0: Bad Bunny o Rosalia?
3: Última trucada, llama, va!
0: Bad Bunny o Rosalia?
5: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola.
7: Hola.
0: Qui ets tu?
7: Guido Caso.
0: Giro.
3: Ah, aquest és el que ha demanat la broma abans a la mare.
0: Dios!
3: El Gido.
7: Sóc jo.
3: D'on ets, Gido?
7: D'Etiòpia.
3: Ah, Etiòpia. Vale.
0: I quant de temps portes aquí a Catalunya?
7: Uf, uns 18 anys.
0: 18 anys. Ah, bueno, vull dir... Quants anys tens?
7: 26.
0: Ah, per tant, tota la vida.
3: Tota la vida. El Gido ha viscut aquí sempre. I a què et dediques, Gido? Què fas aquí?
7: Jo, bueno, ara mateix estic a la feina. Soc gruista d'assistència a carretera.
3: Ah, de mous les grues.
7: Sí, o sigui, si et quedes averiat el vehicle...
0: Ah, se t'emporta el cotxe. Ah, se t'emporta el cotxe.
3: Hòstia, vale, clar.
7: De l'assegurança, segur.
0: D'aquí? Ah, treballa una assegurància. Molt bé.
3: Molt bé, oi, doncs potser ens pots ajudar algun dia si ens quedem parats allà amb el cotxe, Gido.
7: Segur que sí, aparesco jo.
0: De quina zona, quina zona treballes?
7: Tot a Barcelona i arribem fins al Masnou, més o menys.
0: Bueno, tens feina, doncs?
3: Sí.
7: Sí, bueno, són molts, també.
0: Molt bé.
3: Gido, no ens estaràs enganyant i ets el gruista que s'emporta els cotxes mal aparcats, que això seria molt putada.
7: No. Aquesta feina és de mala gent, Jo no sabia.
0: Ja, molt bé.
3: Dios, bueno, pobra gent, ha de treballar, tampoc
0: diré que... Però és de mala gent. Sí. Bueno, una cosa és el tio que s'emporta la grua perquè ha tingut un accident i s'ha tapat a la roda. I l'altra és el tio que s'emporta la grua perquè s'ha aparcat malament.
3: Però clar, la pobra gent no té culpa. Tu creus que és de mala gent? Que la mala gent va ja a propòsit a ser mala gent?
0: Jo crec que aquesta gent una mica de xuleria tenen, saps? Semblant...
3: Com els que posen les multes, o què?
0: Sí.
3: Uf. És molt fort, això.
7: Si tens prisa i has d'aparcar malament, mira.
3: Ja, no, Gido, clar.
0: A mi un cop se m'ha portat el cotxe aquí a la ràdio.
3: És veritat, quin drama, eh?
0: Mare meva.
3: Ho vas passar fatal.
0: A les 4 del matí vaig anar a portar el cotxe.
3: Que un horror,
7: cabrón. Sí.
0: Bueno. Bueno, has de desempatar la Rosalía o Bad Bunny?
7: No, prefereixo la Rosalía.
0: Guanya la Rosalía.
3: No m'ho esperava, Gido.
0: Jo tampoc.
7: Que mola el Bad Bunny.
3: No et mola Bad Bunny, en sèrio?
7: O sigui, canta raro, no sé.
0: No entens quan canta el Bad Bunny?
7: No.
0: I en canvi la Rosalía sí que l'entens?
7: Aquesta sí.
3: I quin artista t'agrada molt?
7: Jo és que soc d'escoltar més rap en anglès.
0: Rap en anglès?
3: Rap en anglès, oi, Travis Scott, A$AP Rocky i tots aquests.
7: Sí, molt d'amigos, aquests.
3: Ah, amigos, també mola molt, amigos. Molt bé, té coneixement musical, el Gido, m'agrada molt.
0: Jo tinc amigos.
7: Ah, clar.
0: Molt bé. Gràcies, tio, una abraçada, bona nit.
3: Adéu, xaval.
7: Bona nit.
8: Adéu. Bona nit.
3: Hola.
8: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui,
3: ah, sí?
8: La combinació guanyadora ha estat...
0: El 5, el 6, el 10, el 27 i el 42. I els sols, el número 1 i el número...
3: 4.
0: No.
3: El 8.
0: Sí.
3: Bé, molt bé.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: I demà hi tornarem.
3: Amb la Marta!
0: Sí, demà hi ha la sexòloga!
3: Molt bé!
0: Demà parlarem de sexe!
3: Ara ens agrada!
0: El que a tu t'agrada!
3: Per favor!
0: Adéu, Tomàs!
3: Adéu, Miquel, adéu, xavales!
0: Adéu!
3: Per favor! Ara.

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Va discotequear i va ponerlo de moda. És el que ens igual la Lola Índigo i l'Anna Mena, les dues reines en aquesta declaració d'intencions aquí a Flash FM. This is Flash FM. És el Petit O.A., és la cançó amb la que obrim una nova hora. Són les 11 de la nit d'aquest dimarts i també és el número 1 per segona setmana consecutiva a Flash FM. Vinga, seguim amb el poder del ritme.
1: Flash. Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Jo mateixa. Escolta, anem a pujar una miqueta les pulsacions, que per això estem aquí. Ara amb Another 54 Ultra.

de sol, eh? Aquesta nova versió del Henry Méndez que ens ha portat aquest 2026 per renovar una miqueta les cançons de l'estiu. Aquí a la que manda hem estat molts anys, eh? Acompanyant-nos amb el Henry Méndez tots els estius. Ja està molt bé que aquest 2026 hagi volgut renovar. Escolta, en molt poquet anirem a Malibu, la cançó del Rusowski de l'any passat, però abans... Tenim per aquí el JC Reyes preparat amb el seu Loquita...

Quina enveja de rutina, eh, que tenen aquests dos durant la seva setmana de dilluns a diumenge donant-se petonets. Aquí teniu idees, eh, per si voleu tenir una vida tan romàntica com l'Elena Rose i el Manuel Turizo en aquesta setmana, aquí a la que manda. Vinga, que ens anem amb el Dani Sixit i el Lizkid. Animar-nos una miqueta, que la vida...

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 12.

0: Tu eres pa mi i jo pa di toa, eh? Quina declaració d'intencions tan romàntiques que tenen aquestes dues perilloses aquí a la que manda. This is Flash FM. Són l'Anna Mena i la Lola Índigo, el seu petitó, el top número 1, per cert, per segona setmana consecutiva aquí a Flash FM. I també la cançó amb la cobrim una nova hora. Són les 12, ja estem a dimecres. I escolta, seguim amb el ritme aquí a la que manda.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Abans d'anar-nos en Quevedo i el seu himne al colombià, anem amb Ryan Castro, Capo i Gangsta, i això que es diu La Villa.

pepes que va tenir el 2021. El Farruko ho ha tornat a fer aquest 2026 de la mà de la Gracie i l'Stevie Aoki, i això que sona la que manda és el Yapa que... Escolta, és una cançó d'aquelles que ens transporten a l'estiu, que tot i que sigui

I setembre ens imaginem com si estiguéssim a l'agost. Flash. També com aquesta, que ja sona aquí, que és el Chiringo d'Estiu 22 i Henry Méndez. El Chiringo és on podríem estar ara mateix si no fossin les 12 de la nit, un dimecres al setembre. Però escolta, quins records, que hem viscut aquest estiu 2026 i el que queda aquí a la

declaració d'intencions tan i tan maca, quina cançó tan romàntica, eh? Que ens porten amb el golpito a la que manda. Escolta, que per cert, el regal que ens han fet al Quevedo és portar-nos al Baifo fa uns quants mesos i aquestes cançons que et portem aquí a Flash FM. Molt poquet tindràs el Yandé 150, però abans hem de fer un viatge cap a França. I és que el MOVEDJO ens ha sorprès amb el Maladí i també amb aquesta que és el Pile, Pile, Pile.

0: Baby Wow, me gustes demasiado, i a nosaltres ens encanta aquesta combinació. Aquí a la que manda és el Baby Wow. This is Flash FM. Són la Karol G, la Judilán i el Rusowski. Quin trio tan inesperat. I escolta, que bé que ha sortit, ha passat a ser el top 1 mundial i també el mega crack de la setmana aquí a la que manda. I també la cançó amb la cobrim una nova hora. És la 1 d'aquest dimecres. Flash,
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: El poder del ritme, ara de la mà del Mike Towers, és de Puerto Rico. I una de les cançons que ens ha portat aquest 2026 és el Luna Namás.

Dimitri Vegas i el Like Mike. Quina colla de germans que venen aquí a trencar-nos totes les normes aquí a Plaja FM. Ho fan amb el seu Màquina Time, ens acceleren les pulsacions i ens encanta, perquè el poder del ritme també forma part d'ells. Escolta, un altre duo que estan aquí ja llestos per portar-nos un altre tema d'aquest estiu 2026, són el Jay Wheeler i l'Omar Kurz. Amb el seu de Lejitos Remix.

20 i no te quites que tu vas sin, és el que en diu el Rels B, tot i que encara no sé a què es refereix anar sense què. Sí, com sigui, seguim aquí amb el poder del ritme, la que manda molt poquet amb el Mike Towers, i el seu Lala. Però abans hem de passar pel JC Reyes i un d'aquells temes que ens enganxen és el Loquita.

Ja ho heu escoltat, eh? Serà que ens espera a la Graciosa el que ve amb l'Elvis Crespo. Jo no he estat allà, eh? No sé si la vida és més sabrosa o no, però també hi ha un altre artista des de Puerto Rico que pinta molt bé la seva ciutat, és el Bad Bunny, que també ens vol recordar la seva gira, el de Tirar Más Fotos World Tour, eh? Aquí a la que me'n va. Ho fa amb el seu baile inolvidable.

que té el meu nom. El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. 100 al dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

0: Lola Índigo i Ana Mena s'ajunten aquest 2026, un duo icònic, per portar-nos una altra cançó icònica aquí a Flash FM, és el Petitó A. This is Flash FM. Cançó que s'ha posicionat per segona setmana consecutiva com el top 1 aquí a Flash FM i també amb la cobrim una nova hora. Són les dues de la matinada d'aquest dimecres i escolta, seguim amb el poder del ritme amb molt poquet amb la Llum Mico, però abans amb Quevedo.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Des del Baifo el tenim per aquí, ara amb el seu Ni Borracho.